0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a Partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer. El món des d'una mirada.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: giornalieri internazionali e internazionali.
1: Radio Samboy.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi.
1: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
2: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
1: Mark Twain deia: és més fàcil enganyar la gent que convèncer-la que ha estat enganyada. Potser aquesta frase explica per què hi ha temes com el que tocarem avui que segueixen fascinant i preocupant a tantes persones. Temes que s'allarguen en el temps, que rebroten i de cop se'n parla molt, desapareixen i queden latents per tornar a sorgir amb força i ocupar de nou part de l'imaginari col·lectiu. Quan jo era petit, recordo passar hores a la terrassa estirat a terra mirant com els avions deixaven rastres blancs al cel. Per mi eren com carreteres invisibles, camins de cotó per gegants. Avui, aquelles mateixes esteles desperten dubtes, sospites i fins i tot pors. Productes químics secrets? Projectes d'enginyeria climàtica? O potser només és el govern intentar escriure hola al cel i no els hi acaba de sortir bé? Són el que algun dia em va dir algú, chemtrails, en anglès, estela química. El que avui volem és mirar el cel amb ulls crítics i veure què hi ha de cert dels mites que envolten aquest fenomen. Són simples núvols de condensació o alguna cosa més? Intentarem respondre-ho amb dades, humor i, sobretot, esperit crític. I, com sempre, ho farem ben acompanyats. Tindrem el Jordi, l'Albert i el Xavi. Així que cordeu-vos el cinturó, que avui enlairem el programa. Benvinguts a La Terra no és plana.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I comencem amb una petita píldora per situar el tema. La Digna Planes, física i experta en qualitat de l'aire, hi ha volgut dir la seva.
2: Quan mirem al cel, sovint veiem com els avions deixen una mena de rastre blanc al darrere. Doncs això és el que s'anomena deixant de condensació. En anglès també hi podem dir contrail. No són res més que aquests petits núvols de gel que es formen amb unes condicions concretes d'aire calent i molt humit que surt dels motors i es barreja amb l'aire superfred que hi ha allà dalt, en aquelles alçades. Si les condicions són adequades, sobretot que hi hagi molta humitat, o sigui que l'ambient estigui supersaturat i les temperatures siguin sota zero, estem parlant d'uns menys 40 graus de temperatura, l'aigua llavors es condensa, es congela i forma aquests rastres. No tots els avions en deixen. Depèn de l'altitud, de la humitat que hi hagi, del fred i fins i tot del motor de l'avió que vola, i la potència amb la que vola. Per això a vegades veiem un avió amb deixant, o sigui, que deixa aquell rastre, i un altre que passa molt a prop sense cap rastre. I si l'aire és gairebé saturat d'humitat, com us deia, aquest deixant poden durar molta estona, créixer, escampar-se i fins i tot arribar a semblar núvols normals. Però també s'ha de veure que de vegades l'alçada, nosaltres, l'efecte, quan mirem des de baix, ens pensem que els avions estan a la mateixa alçada i a vegades no ho estan, estan amb molta més alçada. És un efecte òptic, també. Ara bé, això s'ha barrejat amb una teoria força popular a internet, que són els chemtrails. La idea és que algun d'aquests rastres duradors no serien vapor d'aigua congelat, sinó productes químics que els governs o qui sigui deixen anar expressament. Però, científicament, no hi ha cap prova que això sigui cert. Una confusió alimentada, en part, pel fet de que sí que existeixen tècniques com la sembra de núvols amb iodur de plata per provocar pluja. I això ha fet créixer les sospites. En resum, us diria que els deixants de condensació són un fenomen totalment explicat per la meteorologia i que no tenen efectes directes sobre la pluja, tot i que contribueixen una mica al canvi climàtic perquè afecten a l'equilibri de la radiació a l'atmosfera. Els chemtrails, en canvi, formen part de les teories conspiratives i no tenen una base científica.
1: Carai, molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Digna, per il·luminar-nos d'una manera tan pedagògica. Ja saps que estàs convidadíssima sempre que vulguis en aquests micròfons. A veure, Jordi Vilà, geòleg, professor, divulgador científic i promotor de la plataforma geòleg.cat. Escolta, què passa realment allà dalt entre avions i núvols?
3: Hola, què tal, Sergi? Doncs mira...
1: Com estàs?
3: Bé, com sempre, ja ho saps. Sempre s'ha de dir que s'està bé.
1: Bueno,
3: s'ha de dir que s'està bé pels amics, perquè així estan més contents, i pels enemics per fer-los ràbia.
1: Sí, senyor. Doncs va, escolta, jo espero ser més amic que enemic, però en tot cas me n'alegro molt de que estiguis bé. Dispara.
3: Doncs mira, la Digna ho ha explicat molt bé. Jo us posaré quatre dades, així, per veure per on volen els avions, per on passa. Mira, el rang habitual dels avions comercials, estem parlant, jo parlaré només d'avions comercials. Sol ser entre 9 i 12 quilòmetres d'alçada. D'acord? En aquella alçada... hi ha una pressió atmosfèrica bastant més baixa, unes 3 o 4 vegades menys pressió que a nivell del mar. O sigui, les condicions no són les que tenim aquí, nosaltres. Allà estan a uns 300 hectopascals, mentre que nosaltres estem a pràcticament 1.000 hectopascals.
1: O sigui, la pressió atmosfèrica és inferior aquí.
3: És bastant inferior allà on estan volant els núvols, lògicament.
1: És aquella sensació que ens fa... que allò que les orelles, no? Quan pugem a l'avió, allò, ostres, se m'ha... allò que em fa mal
3: exacte.
1: Les orelles.
3: Exacte, no? Estàs tenint unes petites descompressions, eh? I aquestes descompressions generen dolor al timpà, perquè no deixa de crear una força interna, perquè l'aire vol sortir cap a fora. Com que estàs a menys pressió, l'aire està intentant sortir i et fa mal, lògicament. A més, ja ho ha dit la Digna, eh? Quina temperatura estem allà dalt? Menys 40, fins i tot arribem a menys 57 graus.
1: Déu-n'hi-do, eh? Això quan ets a l'avió no ho notes pas, eh? Per sort.
3: No, i tu et sortiries allà, trauries el cap a la finestra i et quedaries congelat instant ràpidament, eh? Se m'hagués un bacallà.
1: A l'instant.
3: Sí. I tant. A més, a quina temperatura surten els gasos d'aquests avions? Dels avions comercials, eh? Només estic parlant. Se'n van a uns 500-700 graus.
1: De temperatura?
3: Exacte. Sí, sí. Però tingues en compte una cosa allà a l'atmosfera. El que no t'he parlat encara és de la quantitat d'aigua que hi ha en aquella atmosfera. Allà dalt de tot.
1: Humitat, fixa't. Vols dir?
3: Sí, sí, la humitat relativa. D'acord? A menys pressió vol dir menys molècules, en general. Oxigen, d'hidrogen, d'aigua.
1: Hi ha menys aire, molècules. No?
3: Clar. Exacte. Un globus s'inflaria quan arriben cap a dalt. Els globus s'inflen perquè... intenten ocupar un espai que no hi ha tantes molècules com el terra, d'acord? Fins que exploten, això els hi passa amb els globus. Doncs la humitat relativa d'allà sol estar a vegades en un 10%, un 20%, o a vegades està molt saturat d'aigua. I això ho deia molt bé la Digna, amb aquest àudio que ens ha enviat. Si no hi ha aigua a l'atmosfera, si no hi ha humitat relativa, l'atmosfera ens l'hem d'imaginar com un ésser vivent. Si no té aigua, té necessitat de beure, té necessitat de tenir aigua. Per tant, amb la combustió del motor dels avions, quan surten tots aquests gasos, que si hi ha monòxid de carboni, que si diòxid de carboni, que si aigua, d'acord? Doncs aquesta aigua, si no hi ha humitat relativa a l'atmosfera, aquesta aigua de seguida es dissipa, perquè l'atmosfera la reparteix. Per tant, no genera una estela de condensació. Què passa si la humitat relativa és molt alta? Si l'humitat relativa és molt alta, l'atmosfera no vol beure més aigua. Aleshores, si no vol beure més aigua, què passa? Que l'estela aquella es queda allà, permanentment.
1: Queda enganxada allà, queda fixada,
3: exacte,
1: com aquell que diu, no?
3: Sí, sí, però em diràs, ostres, Jordi, si surt a 500-700 graus de temperatura, no? Aleshores, surt vapor d'aigua. El vapor d'aigua és invisible als ulls humans. Entre nosaltres, quan ens mirem, hi ha vapor d'aigua i no el veus pas. Oi?
1: No es veu.
3: En canvi, quan hi ha boira, són gotetes fines d'aigua líquida.
1: Queda condensat, no?
3: Sí. Exacte. Què li passa amb aquest vapor d'aigua que surt? Doncs que automàticament s'expandeix perquè ha d'ocupar un espai a l'atmosfera. Fixeu-vos que l'estela de condensació és petita al motor i de seguida es fa gran perquè ha d'ocupar un espai. I a més
1: sí,
3: a més...
1: s'eixampla, no? Sembla com que es va...
3: Sí. I a més a més... fixa-t'hi que és de color blanc. Si és de color blanc i tu l'estàs veient, senyal que l'aigua ja no és en forma de gas. L'aigua ja és en forma líquida o sòlida. I aquestes temperatures tan baixes.
1: Com cristalls de gel, vols dir.
3: Ah, exacte, i fins al final, fins i tot arriben a cristal·litzar. Són tan fines aquestes partícules, ens hem d'imaginar que són glaçons, glaçons d'aquell del cubata, allò no. Són cristalls finíssims, que queden suspesos a l'atmosfera, que no tenen prou pes com per caure per la gravetat. Simplement es queden allà dalt. Vale?
1: Clar, però això no té res a veure amb cap producte per ensulfatar l'hort, ni a nosaltres, no? Tampoc, entenc.
3: De moment no, diguéssim, ja amb aquest programa, de fet, podria durar 5 minuts, si volguéssim. Perquè diríem, mira, passa això i ja està.
1: Una cosa que m'ha cridat l'atenció, no sé si tu també, però i crec que està bé i ens il·lustra molt, i és que la Digna ens ha dit que no es diuen esteles de condensació, sinó que ells en diuen deixants de condensació, no? Està bé.
3: Deixants, sí, exacte.
1: És més bonic, sona un català més bonic també, eh?
3: Sí, fins i tot amb la denominació correcta en anglès, en comptes de chemtrail, que és el conegut, que és el que fa més gràcia, és el contrail, condensation trail, que és...
1: Clar, perquè estela... el xem seria de química, no?
3: De química, sí. O sigui, l'altre és una estela química o estela de condensació. Clar. En aquest cas és estela de condensació. Però avui, si vols et poso una mica així en context històric, des de quan hi ha contrails? Jo diré contrails, no diré gentrails. Des de quan hi ha contrails? Doncs des de que hi ha avions de combustió que funcionen per l'atmosfera. És a dir, des de que hi ha un avió que crema combustible, si va a una certa alçada pot arribar a deixar.
1: O sigui, el primer contrail que dius tu, la primera deixant de condensació, el devien fer els germans Wright, no?
3: Bé, no sé si cremar... No va volar tan amunt aquell avió com per arribar a deixar un contrail. No. Com que volàvem amb capes baixes, no hi ha la suficient humitat com per arribar a deixar una estela de condensació. Però, mira, als anys 40-70 ja hi havia una mica aquests avions que volaven, i hi havia allò que ha dit la Digna, que això en parlarem bastant, que és el sembrat dels núvols, o sigui, sembrar núvols.
1: Això sí, ha parlat de, com ha dit, el tema de les partícules de plata, no?
3: Ah, sí, exacte, unes partícules de iodur de plata.
1: De iodur de plata, això, perdó.
3: Això ho feien per... quan veien un núvol, que estava allò a punt de ploure, a punt de trencar a ploure, doncs passava un avió per dins el núvol amb unes bengales de iodur de plata, i aquestes bengales el que deixen són unes particuletes, i allò provocava la pluja. Si vols t'explico com es provoca la pluja, que així també...
1: Home, jo crec que és interessant, perquè a més jo crec que hi ha molts pocs oients que sàpiguen que hi ha la possibilitat de provocar la pluja, més enllà de fer el ball ritual d'aquelles tribus que hem vist a les pel·lícules.
3: Exactament.
1: No? De provocar pluja, segurament el teu mètode és una mica més científic, no?
3: Exacte. Mira, jo poso com una recepta de cuina. La pluja és fer la recepta, i fer-la bé i per ordre. Que si no tens tots els components, no plou. Per provocar pluja, necessites que hi hagi vapor d'aigua a l'atmosfera, evidentment, perquè si no hi ha aigua, no plou.
1: Està clar.
3: Aleshores, necessites que l'atmosfera estigui sobresaturada d'aigua. Quan estàs sobresaturada és quan veus les partícules. I quan veus les partícules estàs veient un núvol. Estàs veient aigua líquida. Un núvol és aigua líquida. Molt fina, molt fina, molt fina. Lo suficientment fina perquè no pugui caure. I si cau, s'evapora.
1: És com una boira, diguem,
3: sí,
1: no?
3: Sí, és una boira, és una boira. Estar dins un núvol és estar dins la boira. És el mateix efecte. Què necessites, també? Que hi hagi un refredament d'aquesta aigua. Un refredament que ha d'arribar allò just al punt de rosada o una mica per sota el punt de congelació. Aleshores es comencen a crear petits nuclis de gotes d'aigua, però molt fina. No és pas encara una gota de pluja. Què necessites per accelerar el procés? Aquí necessites un catalitzador, i és molt important aquest catalitzador, que són els nuclis de condensació, que són partícules microscòpiques, que poden ser pols, pot ser sal del mar, inclús, i pot ser sutge, sí, pot ser pol·lució, pot ser pol·len,
1: i que l'aigua s'embolcalla aquests nuclis, diguem.
3: Exacte. Sense aquest nucli de condensació, la gota creix molt lentament i segurament ja s'ha acabat el dia i ja no plou. D'acord? Doncs necessites un nucli de condensació que faci créixer la gota bastant ràpid. Després, quan tens aquestes gotes més crescudes, necessites que tinguin la mida suficient per vèncer la gravetat.
1: Clar. Per precipitar, o sigui, no? Allò que en diuen.
3: La gravetat guanya aquells corrents ascendents que mantenen les gotes a dalt, i cau la gota de pluja. Aleshores, què feien amb aquests avions amb iodur de plata? El iodur de plata té una estructura molecular molt similar als cristalls de gel. D'acord? I els cristalls molt petits, o sigui, té la forma del cristall de gel, té la mida del cristall de gel, els imita, i passant per dins el núvol creava aquests nuclis de condensació i generava gotes més grosses. Aleshores podia provocar la pluja, i atenció, amb una taxa d'eficiència d'un 10-15%. És a dir, un 15% de les vegades aconseguien fer ploure. I això és una mica el que ha provocat avui en dia les conspiracions aquestes d'ens estan fumigant, ens estan tirant coses pels avions, tot això,
1: Sí, però la probabilitat no és gaire alta, tampoc, no?, d'aconseguir fer ploure.
3: No és molt alta, però ho pot ser, i això és el bo. És a dir, pots generar pluja. Una de les coses que és molt curioses també és que, clar, si tu... Hi havia un problema aquí. Si tu generes pluja en un costat, fas que l'altre no plogui. Hi havia problemes. Hi ha problemes de dir diferents estats. Per exemple, els Estats Units estaven barallats perquè un estat sembrava els núvols i després no els hi polluïa l'altre. I canviaven el règim de pluges. Això el no règim... és canviar... Sí, no és canviar el clima, eh? Atenció, no és el canvi climàtic ni res. No, no, simplement
1: no, però l'alteres, no? D'alguna manera també l'alteres, encara clar. Que sigui a nivell molt local, però sí que l'alteres, no?
3: Sí, sí, l'alteres. Això només es feia amb els avions, eh? També s'envien coets a dalt al núvol. Es fan explotar els coets a dalt al núvol amb iodur de plata, amb altres sals, també. I aquesta explosió sembra el núvol, també. També provoca que l'ona expansiva ajunti les gotetes d'aigua i plogui. Saps quan ho van fer servir, això?
1: A veure.
3: Ho van fer servir fa molt poc temps. Ho van fer servir a les Olimpíades de Pequín.
1: Ah.
3: Per retirar la pluja dels esdeveniments olímpics. És a dir, quan s'acostava un núvol de tempesta, feien que plogués a una altra zona i quan ja arribava a Pequín ja estava descarregat.
1: Home,
3: aquest núvol.
1: S'ha de reconèixer que, explicat així, certament sembla màgia, eh? Que la humanitat pugui alterar això i que sigui exitós i que funcioni, no? Perquè una cosa algú, un il·luminat que pensi que funcionarà i que resulta que sí que funciona, no?
3: I tant, fixa't que també ho vam fer servir i aquí venen les regulacions, perquè, cuidado, això no és gratuït, està regulat. Ho vam fer servir durant la guerra del Vietnam. Els Estats Units van sembrar núvols a sobre de Ho Chi Minh,
1: vale? Sí.
3: per prolongar el monsó i generar i dificultar el pas de l'exèrcit vietnamita. Aquí es va fer la prohibició internacional de fer servir el sembrat de núvols de manera d'ús, per tenir un ús militar. No està permès.
1: Ah, no? O sigui, la legislació internacional ho prohibeix.
3: Ho prohibeix.
1: No ho sabia, sí. Desconeixia això, és interessant, realment.
3: I tant.
1: Però sí que realment hi ha una alteració, o sigui, hi ha la possibilitat de fer-ho. Altra cosa és que això tingui a veure o no amb aquests deixants de condensació que deia
3: sí.
1: la Digna, no?
3: Sí, sí.
1: Chemtrails o contrails que deies tu. No?
3: Exacte, sempre, claro, això és, provoques aquest petit canvi, però és de manera local.
1: Sí, sí, o sigui, no generalitzat ni res, eh?
3: No.
1: Jo crec que... Digues, perdona.
3: Aquí és d'on ve doncs, tota aquesta teoria i tota la conspiració moderna d'aquest, doncs, que es poden sembrar els núvols, es pot canviar el clima, ens estan fumigant. Bé, no, jo penso que sempre els polítics que ens fumiguen respiren el mateix aire que tu i que jo, eh?
1: Clar, això també és veritat. Escolta, fem una cosa. Donem la benvinguda a l'Albert Palou, que és biòleg i responsable de relacions institucionals i comunicació del Grup Beta. Uah, més de dir-ho, ja em falta l'aire. Escolta'm, Albert, això del chemtrail, què? Com ho veus tu? I la gran pregunta, estan pensats perquè ens hi agafem quan arribem a l'horitzó Finisterre i no caiguem al buit, o què?
4: Home, evidentment, és una part essencial i fonamental de les teories de la conspiració i de les teories anticientífiques i de les teories en general. Això,
1: les bones, no? Vols dir les bones.
4: Clar, això... És absolutament fonamental creure que la gent... hi ha alguna ment perversa que ens està intentant medicar contra la nostra voluntat a través de productes químics llançats en els avions. Jo crec que... Bé, com deia el Jordi abans, ara seriosament, el podcast podria haver durat 5 minuts, que és... ens estan fumigant a partir dels avions comercials. No, vale, molt bé, adéu, bona tarda. Bueno, està bé, si no hagués sigut molt avorrit.
1: Sí, clar, però sí que és veritat que jo crec que hi ha un precedent també, i és que que això sortirà bastantes vegades, però a l'època de la pandèmia, jo recordo, una de les curiositats és que, clar, el trànsit aeri en teoria es va aturar, en almenys la majoria del trànsit aeri comercial, potser no tot, tot i que en tot cas no era massa oficial, o potser sí que hi havia serveis essencials, però jo recordo haver-me, que fins i tot algun familiar em digués, sí, s'ha aturat el trànsit aeri, però jo obro la finestra i està ple d'esteles d'aquestes. No em crec pas que això sigui per casualitat.
4: El trànsit aeri durant la pandèmia, mal que ens pesi, no es va aturar.
1: Ah, no?
4: Fins i tot als Estats Units sembla que hi havia companyies que per no perdre estocs i línies de vol i subvencions van estar fent volar avions buits, però bé, això és tota una altra història.
1: Ostres, això també és interessant, però... Aquí hi ha un filó, estirar.
4: Sí. Tot cas, sempre, al final, aquí ja entra en joc un mecanisme fantàstic mental, que és que molta gent necessita pensar que al món hi ha una mena de malvat de James Bond que intenta fer coses malignes contra tota la humanitat, sí, perquè sí, simplement per la gràcia de fer-ho, no?
1: Per la pura maldat, no? Sé, no? Perquè fa gràcia. Sí, és curiós,
4: clar,
1: això.
4: Jo m'he entretingut avui, ara mentre escoltava el Jordi, he anat fent quatre números. Són números, ja aviso, sí, que són mica de gest. Hem fet l'ESO nosaltres. Vull dir que,
1: i els dona, dona pel que dona. Moment, els, dona fet, pel que dona.
4: Els he fet pel broc gros, vull dir que probablement diré alguna bestiesa, però és només un exercici divertit, que a vegades també està bé fer, que és, ostres, jo em volia imaginar... Jo vull ser un dia un malvat de James Bond.
3: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: Doncs val més tenir-te d'amic, en tot cas.
3: M'agrada que tinguis aspiracions com aquestes.
1: Tios ambiciosos.
4: Clar, i he dit, no, pues escolta, pues la idea de medicar la gent contra la seva voluntat amb avions, escolta, fem una volta.
1: Però amb quina finalitat, també t'ho diré, però bé, ja ens ho explicaràs, a veure.
4: Bueno, no, però s'ha menjat. Clar... Un altre comentari previ. Ara potser tenim un problema, és que... Problema com a programa, perquè em consta que hem estat consultant gent del nostre entorn, aviam si ens feien comentaris de millora, i un dels comentaris que hem rebut és que tenim uns referents una mica viejunos.
1: Bueno, escolta, és que tampoc som...
4: Clar, jo...
1: Tampoc som tan joves. Tenim una edat, clar, no passa res.
4: Ara tindrem un problema perquè jo m'he fet un exercici que és... Seria possible, he estat especulant si seria possible subministrar a tota la població dels Països Catalans en un dia l'equivalent a una pastilla del doctor Andreu.
1: Doctor Andreu, això jo crec que...
3: Explica què era, què era el doctor Andreu.
1: Sí, explica-ho,
4: perquè... No, pastilles del doctor Andreu eren pastilles per la tos, bàsicament, així és, amb gust de mel, i sempre aguantaries tos, doncs pastilles del doctor Andreu. Les pastilles del doctor Andreu principalment eren sacarosa, glucosa... i altres excipients, hi havia 17 mil·ligrams d'un producte, bueno, del principi actiu, bueno, n'hi havia més d'un, però el principal és una cosa que es diu benzoat sòdic, que és típic de les pastilles per la tos i de les coses pel coll. Doncs m'he proposat això. Ostres, si ara jo volgués fer servir avions per contra la voluntat de tots els habitants dels Països Catalans fer-los i consumir una pastilla del doctor Andreu, una mica això què costaria?
3: A veure, va, costa calés, Ara costa calés.
4: Clar, no. Té un pico, Vull dir, hi ha un pico aquí. Vull dir que, clar, una mica l'escenari per posar la prèvia, Països Catalans. En principi, són aquests territoris de parla catalana des dels que hi ha la probabilitat de que ens escolti algú alguna vegada. 14 milions d'habitants. Sí. He afegit l'Alguer, però no és massa, però hi és igual.
1: Bueno, testimonial, clar. Si vols, però hi és.
4: Clar, llavors és, ostres, això com ho fas? Agafes els avions, els omples només de producte químic? O clar, per dissimular i que no es noti tant, agafes un vol comercial i fas una petita càrrega del producte químic i el reparteixes.
3: I poses maniquís a les finestres.
4: Depèn dels possibles, però clar, anem a jugar amb aquesta... Perquè al final tots els avions que volten porten gent. Doncs bueno, anem a jugar amb que estem fent servir els vols comercials. I jo he especulat que hi carreguem una tona de producte químic, d'aquest benzoat sòdic, per avió. Que no. Si heu viatjat amb Ryanair, que es posen tontos per si poses 25 grams més de maleta, una tona en un avió és...
1: És pasta, és sí, està clar.
3: Sí, es d'enlairar una tona, això costa calés.
4: Clar. Que dius, clar... Quant producte químic hauria de comprar per fumigar tota la població dels països catalans? Clar, si cadascú es prengués els 17 mil·ligrams, diguem així, a Palo Seco, necessites 238 tones de producte químic. Però clar, això sí, si els hi poguessis donar amb una pastilla a la mà.
1: Una on?
4: Pensa que, clar, ho estàs tirant des d'un avió que posem cada mitjana volta 10.000 metres d'alçada... Ho estàs escampant sobre una superfície, crec que he trobat per aquí, d'uns 70.000 quilòmetres quadrats.
1: Sí, sí.
4: Clar, l'avió tira... Clar, l'avió tu tires a l'aire. No sé quina massa d'aire hi deu haver sobre 70.000 quilòmetres quadrats entre la superfície i 10.000 metres d'alçada, així es va dir a la grossa. Bueno, heu de calcular que hi ha més o menys un volum d'uns 282.000 piscines olímpiques. Tu estàs tirant aquest medicament que vols fer...
3: Has donat les dades en piscines olímpiques, m'agrada.
1: I a més, t'hauria d'agafar amb la boca oberta mirant amunt.
4: Sí, llavors, clar, és molt generós pensar que una cosa que deixaràs anar d'un avió caurà a la boca d'una persona.
1: Clar.
4: Aquí he fet, llavors, quina eficiència té un chemtrail a l'hora de fer arribar el producte a la gent de sota? Jo he calculat diferents escenaris i m'he quedat amb un d'intermig i aviso que extremadament generós. Que és que arriba una de cada mil.
1: Una de cada mil?
4: Una de cada mil molècules de benzoat sòdic que tu deixes anar des d'un avió cau sobre una persona.
1: Sí, una probabilitat d'1 per mil, diguem.
4: Sí, ja aviso que aquí probablement, si algú s'ho mira seriosament, l'exercici ha caigut perquè probablement és un milió. Però bueno, no passa res. Assumim que és un
1: de cada mil. Que era molt generós, sí, sí. Ho assumim.
4: Clar, necessites... Si l'eficiència és un per mil, necessites 23.800 tones de benzoat sòdic. Que vulguis o no, és una cosa que és emprenyadora de comprar.
1: Home.
4: No és molt car. He trobat que costa uns entre 3 i 5 euros al quilo.
1: Bueno, igualment.
4: Clar, no és molt car, però 23.800 tones...
1: Bueno, mira, això seria per erradicar la tos als Països Catalans, eh?
3: Sí,
4: la tos un dia només,
1: per
4: això.
1: Un dia només. Ah.
3: Sí, sí. Escolta, acabo de calcular quantes caixes de pastilles del doctor Andreu signifiquen aquestes...
4: Mira, vos això no ho havia fet.
3: Són 415 milions de caixes.
4: Bueno, imagina't.
3: Sí.
4: Clar, 23.800 tones de benzoat sòdic, eh? Reteniu aquesta dada.
3: Sí, sí.
4: Hem dit que carregàvem una tona per avió. Sí. Per tant, aquí és fàcil, pot fer qualsevol que hagi fet l'ESO. Sí. Necessites 23.800 avions per portar a terme l'operació.
3: Que són 17.000 caixes per avió, eh? Per mi ho he calculat.
4: Sí, també no sé si al de Ryanair li passa la maleta. I aquí estem amb Ryanair, 23.800 avions. Clar, hòstia, necessites una flota important. La flota de Ryanair són, amb dades que he trobat de l'any passat, 624 avions. Per tant, necessites 38 vegades Ryanair per portar a terme l'operació.
3: Per un dia, només. Un dia, vale.
4: Sí, sí. Tu has de mobilitzar 38 flotes com la de Ryanair senceres, que volin totes per damunt de Catalunya.
3: Si han de volar totes...
4: Un dia.
3: Molt bé.
4: Els has d'haver carregat el producte, també ho he calculat. Necessites 952 camions cisterna. Fan una cua de 20 quilòmetres de camions cisterna, que també, com amb el bat de James Bond, és una cosa que es veu bastant. Però, bueno, però clar, tot això ho has de fer aixecar d'un aeroport. Imagina't que surten de l'aeroport del Prat, aquests 23.800 avions. Clar, és 22 vegades l'activitat que té un dia d'agost. Hauries de apretar bastant, eh? T'imagina't, 952 camions cisterna baixant per la AP7, arribant a l'aeroport del Prat, carregant 38 flotes com la de Ryanair, i o sortint totes el mateix dia, estrujant bastant els pobres gent de la torre de control. Clar, tot això barat no és. Llavors, també... Clar, aquí el preu gros és l'avió. No he comptat el lloguer de l'aeroport. Ah. Ara veureu per què. Perquè em quadra... Però, bueno, assumim que aconsegueixes que te'ls aixequin gratis, els avions, a l'aeroport. Clar, la flota de Ryanair està valorada en 12.600 milions d'euros. Clar, si la necessites... Si la necessites 38 cops... Això són 480.000 milions d'euros. Només els avions, eh? Deixem estar el lloguer i la compra de material.
3: Només per Catalunya, eh? Repeteixo, eh? És que vaig
1: a l'assimilar.
4: Només per subministrar una pastilla del doctor Andreu a tots els Països Catalans un dia.
1: Per català o per Països Catalans, sí, sí.
4: Són 480.000 milions, que és la fortuna d'Elon Musk.
1: Un dia,
3: Un dia.
1: Trobo... Surt car el projecte de ser dolent de James Bond, eh?
3: Sorprèn.
4: Sí, jo apostaria per altres coses, eh?
1: Entre que ens estem fent grans ja, que ja ho has dit tu, que els referents són una mica així antigots, i que et costa la fortuna d'Elon Musk un sol dia proveir de pastilles del doctor Andreu a tots els països catalans, crec que, efectivament, potser millor un puesto d'aquests de Frankfurt igual et surt més a compte.
3: A més, has de comptar que segurament tindries a tota la flota de pilots i gent que treballa als aeroports en vaga per risc químic. Perquè hi haurien de donar el plus, o la nòmina els hi ha sortit
1: plus aquell de risc químic. A tot això li has de sumar el trànsit aeri normal.
3: Clar.
1: D'anar amunt i avall a la gent que va de negoci o que va de viatge, no?
3: Clar, has comptat que... quants maniquís farien falta per simular tot aquesta gent.
1: I de pilots. No sé si hi ha tanta demanda de pilots a Catalunya o als països catalans. Jo tinc dubtes, eh? Crec que no. Sí. La veritat és que molt bé.
4: És certament complicat que això sigui veritat, és clar, bàsicament.
3: Sí, i una pregunta. Perquè aquí, oi que també es generen chemtrails sobre l'oceà Pacífic?
4: Bueno. Sí, clar, tot això és material perdut, eh?
3: Clar, és que tot això se'n va al mar, vull dir que no passa res aquí, vull dir, se'ls dissol al mar i que hi hau.
1: La merma és
3: important, és molt important.
1: O sigui, és una cosa, jo no sé com ho fan.
4: Clar.
3: Però... A més, compte que deixes anar allò i et faci vent i se'n vagi tot cap a França. Que a veure, que no estaria malament, eh?
4: Clar,
3: però
4: això és... Si ens quedem a Països Catalans, aquí, doncs, enganxes un dia a tramuntana i estàs fotut.
1: I en Xavi pilla el que no està escrit, se quedaria sense tos durant tota la seva vida.
4: Ara una petita confessió, és que al final he triat l'eficiència del 0,001 perquè em quadrava al final la dada de la fortuna d'Elon Musk, però realment és probable que sigui molt més baixa, que sigui d'una per milió, amb algú més, un climatòleg o algú més expert en moviment, a la Digna que parlava abans, segurament si fes el càlcul ella, aquesta eficiència seria molt més baixa, per tant encara més absurd. Vull dir que probablement ens aniríem a... Molts més diners del que he calculat.
1: No et preocupis, que segur que tindrem algun oient amb ganes de fer allò de nyi-nyi-nyi, de puntualitzar justament aquesta xifra, dient, no, t'has equivocat, ha de ser més, ha de ser menys, ara em trec la subscripció perquè estic molt enfadat, potser en tindrem
3: però
1: algun.
3: Però i tirar virus?
1: Ah?
3: No?
1: Potser cal menys concentració, no?
3: Perquè
1: reprodueixen, no? Els virus es reprodueixen, no? Com va?
3: Jo vaig sentir durant la pandèmia, per exemple, que tota la concentració de virus que hi havia en tota la població mundial en aquell moment ocuparia l'espai de la meitat d'una cullereta de cafè.
1: Bueno,
4: sí, és que són petitets.
3: És que són molt petits. No donaria això per anar tirant per aquí i per allà?
1: Clar, això és més barat, no? Perquè si són tan pocs... No?
3: Clar, en tires un...
1: Si ocupa tan poc, potser...
3: Se n'enganxa un i després ja va propagant. Si total, això és més fàcil.
4: Sí, però llavors però no seria més fàcil tirar-lo, diguem, des de baix?
3: Ah, també. Perquè et pot caure en un descampat. També... El virus, sí.
1: Escolta, no doneu idees, que algun dolent de James Bond de l'Hacendado deu existir, eh?
3: Sí.
1: Al tanto.
3: No, però a veure...
1: Si creu estar tirant la cadena del vàter, aviam si tira...
3: Seria més fàcil anar amb un pulveritzador i xiqui-xiqui-xiqui i n'enganxes uns quants.
1: En qualsevol cas, i tornant una mica al rigor, perdoneu que hi tiri una mica d'aigua al vi, això que dius, que està ben... Crec que està ben pensat, però igualment en les condicions de temperatura i humitat allà dalt, probablement aquests virus moririen, no?, en el mateix moment de sortir de la
3: cua de l'avió.
1: Entre les coses, perquè has dit que surt a 500 graus de temperatura, no sé, ja no recordo si
3: ho has
1: dit tu o la Digna.
3: Això si ho tires pel motor, segurament pots posar unes mangaretes que se'n vagin fora del motor, després no passa res.
1: Ja ho anem complicant, eh? Jo crec que aquí ja, si era prou car, amb això, si s'haurien de posar unes mànegues, ja no vegis, no?
3: El que passa és que els rajos ultraviolats, aquelles alçades, destrueixen les cadenes de matèria.
1: Veus?
3: Les cadenes orgàniques dels éssers vius.
1: És que no hi ha manera, no deixeu allò que diuen en castellà títere con cabeza, eh? Això no pot ser.
3: Home.
1: Esclar, és que aquestes coses... Jo, de veritat, a mi el que m'ha agradat més de tot el que hem parlat és això del iodur de plata que pot fer ploure, que realment és per on crec que ve tota la confusió, perquè per altra banda, si em permeteu, més enllà dels costos que deies tu, Palou, que t'has estudiat i que has fet molt bé el càlcul, quina utilitat real tindria que els governs es dediquessin a ensulfatar el planeta, no? I, a més, tu, Jordi, ho has dit en plan... Bueno, clar, els mateixos polítics que llançarien aquestes històries també quedarien ensulfatats, no? I els seus familiars, i els seus amics, i tothom. Llavors és una mica extravagant, potser, no?
3: No, al final respires l'aire... Més, imagina't tu els conflictes entre països. Que diu allò que he dit abans, que se'n va cap a França, que bufa una mica el vent, i diu, escolta'm, que ens han tirat una mica d'allò aquí al costat, a Catalunya, i ara ens ha bufat tot cap aquí. Imagines que es posarien contents.
1: Sí.
3: A no ser que sigui una confabulació mundial.
1: Clar, si va rascant, última hora ja la trobaràs. Clar. El que deia l'Albert al principi, allò de que sempre hi ha algú que li agrada, li sembla molt atractiu pensar que hi ha una mà negra que mou els fils, no? Lamentablement, és probable que no existeixi i que tot sigui més lamentable del que sembla, realment. També.
3: Sí. En fi, aquí també hi ha altres coses, amb aquestes esteles. Hi ha, per exemple, una cosa que crida molt l'atenció, hi ha moltes fotografies, que és quan les esteles s'entrecreuen entre elles.
1: Sí, senyor.
3: Que formen una trama irregular, que formen, arriben a formar fins i tot núvols, és a dir, cirrus.
1: Sí, bueno, i dibuixos, no?
3: Sí, exacte.
1: Doncs, jo crec que la confusió també ve per aquí una mica, no? Perquè fan formes capricioses, no? Allò que deia al principi, de que tothom s'imagina coses, no?, al cel, i veu formes.
3: Exacte. Però pensem que la partícula que surt d'allà surt tan espaiada, la partícula és tan fina que no té el suficientment pes per caure. És a dir, es manté allà dalt. Es manté a dalt. Per corrents de convecció. I si baixa, pot tardar anys a baixar. Com les cendres d'un volcà, imagina't.
1: És una mica allò que deies, aquell núvol que no arriba a precipitar, no? Perquè no té prou pes, no? En tot cas.
3: Sí, exacte. És a dir, és que a més es manté a dalt. I la prova és que el veus a dalt.
1: Sí, absolutament.
3: I no el veus pas a baix.
1: Sí. Això, realment, tu pensaràs, Albert, això de ser un dolent de James Bond, doncs, o què?
3: El gat ja entens.
4: No sé si m'arriba el compte corrent, eh? Ara no, fet
1: clar,
4: els...
1: això és una mica...
4: Hem de buscar alternatives.
3: Sí, però imagina't també haver de confabular tanta gent, eh? I que es confabulen entre ells, aquests milions de persones que es confabulen entre ells...
1: Que no són només diners, eh? Necessites
3: silenci,
1: un bon coordinador aquí, eh? Sí.
3: El silenci de molta gent.
4: Al final, sí, acabes... Bàsicament, has de posar d'acord absolutament a tothom, a qualsevol habitant.
3: Els que ho respiren.
4: Exactament. Això també em fa pensar en a vegades, la base d'aquest tipus de,

0: anant a buscar també Soros per diversos motius, no? Perquè sap que existeix un cert filó de gent disposada a creure's aquestes coses. Escolteu,
1: mira, espera't un segon.
0: Digues.
1: Ara, eh?
0: Perdona.
1: No, és que aquí hi ha una dada que m'he deixat de dir-vos, que és, jo crec que també és bastant clarivident. Vosaltres coneixeu Edward Snowden.
0: Sí, home.
1: Va llegir tots els arxius secrets.
0: Va estar refugiat a Rússia.
1: Sí, i del govern dels Estats Units, o sigui que ha llegit coses, que fins i tot ha llegit coses sobre coses d'Alien i no sé quines coses.
0: Sí, l'àrea 51, no?
1: L'àrea 51. I també va buscar sobre els chemtrails. Doncs va dir en una entrevista a la CNN que va buscar sobre els chemtrails. Diu, és que la informació que tinc, la quantitat d'informació que tinc, és ridícula, l'accés que tinc a tota la informació. No he trobat res de chemtrails.
0: Fa.
1: Això va dir Edward Snowden, que tenia tots els arxius secrets. Per tant, no va trobar res. Vaja,
0: hòstia. Si aquest els tenia tots i que ja arribava un punt, que ja tant li fotia, perquè els volien anar a buscar...
1: No? Clar. Els va deixar...
2: Deixeu acabar amb una anècdota...
0: Sí.
2: El mític president dels Estats Units, Bill Clinton, que va dir que el primer dia que estava a la Casa Blanca va demanar la veritat sobre els aliens i l'assassinat de Kennedy, i li van respondre una cosa.
0: Ah.
1: Només una de les dues, eh? No va dir quina.
2: No.
1: Vaja.
0: No ho va dir. Bueno, doncs, en fi, ja ho sabrem. Bé, doncs va, anem a... avancem. Perquè, escolteu, jo crec que aquesta tertúlia ha estat superinteressant. Hem parlat de opinions elevadíssimes, literalment elevades a l'estratosfera. Crec que és moment també de tornar a tocar de peus a terra. Bé, o no, potser sóc molt generós amb això. Arriba el nostre tècnic, muntador i gurú dels trastos impossibles. L'únic capaç de fer sonar bé, fins i tot les teories més passades de volta. En Xavi Gorro. Què tal, Xavi, com estàs?
3: Què tal, molt bones.
0: Com ho veus, això? Que tu també aquí dalt a l'Empordà també en teniu de chemtrails o què?
3: Pues i tant, perquè clar, qui pensa que tenim passat tots els avions passant per aquí? I clar, això és lamentable.
0: Clar, així estàs, eh? Així estàs.
3: Algú n'han de fer, eh?
0: D'intoxicat, eh?
3: S'haurà de ficar ordre al tema.
0: Aquí...
1: Tens tos o no?
0: Tu no tens tos.
3: De moment no, però no prometo res.
0: Queda clar que... Doncs va, què ens portes avui amb els invents?
3: Doncs avui us porteu un invent de la major font propagadora de bulos que hi ha actualment.
0: Ah.
3: Que és una aplicació a la qual alguns de vosaltres esteu molt viciats. Que és Twitter.
1: Instagram, el Twitter.
0: Twitter. Bueno, allò que se diu X.
3: Bueno, però jo li dic Twitter. Això, Twitter.
0: Sí, bueno, sí. Perquè ets un clàssic, tu.
3: Sóc un clàssic. Sí.
1: Perquè som antics. Som tots antics.
0: Sí.
3: Sí. Avui us portaré un dispositiu que, òbviament, va ser un fracàs, com és lògic, perquè la seva única missió era llegir i publicar tuits.
0: Ah.
3: O sigui, era un aparell que només servia per llegir tuits i publicar.
0: Per publicar vol dir republicar-los.
3: No, escriure, també, escriure. No, llegir tuits i escriure'ls. Un aparell que només servia per això.
0: Sí, però no entenc la finalitat, eh? És a dir, vale. Llegies un tuit... I el tornava a fer, o com ho feia, no entenc.
3: No, era un aparell, un aparato, una màquina, una espècie de mòbil, sí, que només feia tuits. Sí. O sigui, només podies fer un tuit o llegir Twitter.
1: Ara no tenia més aplicacions.
3: No tenia més aplicacions. Estem parlant d'un aparell que es deia Twitter Peak, que era un dispositiu portàtil fabricat per una companyia que es diu Peak Inc. En concret el van treure una mica tard, el 3 de novembre de l'any 2009, i estava dissenyat exclusivament per fer servir Twitter, llegir tuits, enviar tuits o buscar tuits. Val? Aquest aparell, perquè us feu una idea, era un dispositiu portàtil que tenia un teclat físic de QWERTY, una pantalla color de 2,5 polzades i una roda que servia per navegar per la pantalla i mirar les diferents opcions que et donava Twitter en aquella època, que eren moltes menys de les que et dona ara, no?
1: Sí, l'escrolling, ostres.
0: Per entendre'ns, era com una BlackBerry petita, allò.
3: Exacte.
0: Que recordeu de les BlackBerries, sí. Era una cosa així.
3: Si mireu, si us busqueu a internet, una espècie de BlackBerry, però només feia una cosa, la BlackBerry feia moltes coses, això només feia una cosa, perquè no et deixava fer trucades, no et deixava enviar SMS, no podies anar per internet, no podies consultar el correu, no podies descarregar-te aplicacions, fer fotos o fer vídeos,

0: L'únic que et podies fer era una única cosa, que la màquina estava creada per això, eh? Era fer servir Twitter. A part...
1: Però...
0: Sí.
1: Però quin era l'objectiu? O sigui, realment... No vull tallar, digues.
0: No, no, l'únic objectiu d'aquesta parell era fer servir Twitter.
2: Sí? Està clar i meridià, eh?
0: És que no hi ha confusió.
1: No, té més. No hi ha ambigüitat. No hi ha confusió.
0: Correcte. A més, l'aparell aquest depenia 100% de la xarxa mòbil per tenir connectivitat. Per tant, què vol dir? Que no et podies connectar per wifi i qualsevol opció per connectar a Twitter ho havies de fer a través d'una opció de pagament. Que la companyia aquesta de PIC va oferir diferents opcions. Podies fer un pagament inicial de $99 per tenir 6 mesos de servei, de subscripció, i després hi havia una subscripció mensual de $7.95 o un únic pagament vitalici de $199. I podies fer servir l'aparell sempre que donés la gana. De moment, tot mare malament, Déu. Que la recepció mediàtica, jo us podeu imaginar com va ser, no?
3: Bueno,
0: fatal,
3: no,
0: no, fatal.
1: Dolenta,
0: fatal.
1: No?
0: Perquè, a més, estem a l'any 2009. Això apareix a l'any 2009, quan ja és l'època ja dels smartphones. Els smartphones estan consolidats i, sobretot, en aquella època, les Blackberries eren el que dominaven el mercat.
1: I tant.
0: I és que, a part de que no es feia, aquest aparell no feia res, a part de mirar Twitter, tenia un problema, que la navegació per Twitter era molt lenta i que la interfàce que feia servir per llegir els tuits doncs, era molt incòmoda. A més, que com us deia, en aquella època ja havien començat a sortir els primers smartphones, però ja feia temps que havien els primers smartphones i les Blackberries, que oferien l'accés a Twitter i poder publicar tuits i llegir-los de manera gratuïta, bàsicament perquè ja tenies una subscripció a internet quan tenies un smartphone.
3: Pues clar.
0: Per tant, lògic, bastant lògic. Per tant, tots els comentaris que van fer sobre aquest aparell, les revistes, els portals de tecnologia de l'època, per exemple, Gizmodo o Engadget, van ser de qualificar-lo experiència frustrant i redundància tecnològica. Però és més...
1: Home, és bona, eh? Redundància tecnològica és bona, eh?
0: Clar, és una cosa que ja està inventada per la qual crees un aparell. Que dius,
1: clar,
0: no cal.
1: Sí.
3: És com si ara tingués un mòbil pel WhatsApp només.
0: Sí, seria així.
3: I no ho pogués fer servir per res més.
0: Exacte.
1: Per res més.
0: Sí.
3: I a més, hauria de pagar.
0: Sí, exacte. Hauries de pagar una subscripció a part per poder enviar un WhatsApp, que dius, però si és gratis.
3: El que hauria de pagar, vull dir, el que em costa un mòbil.
0: Sí, correcte. Sí, exacte.
3: Clar,
2: exacte.
3: Ostres, és estrany, eh?
2: Escolta, he trobat ara aquí una fitxa del producte aquest, així és pel Google, i és apassionant, perquè diu que no es podia llegir tot el tuit sencer.
0: No, només et feia un resum. Sí. O sigui, la manera de navegar per la pantalla era tan rara que si el tuit era una mica llarg, no et donava.
1: Ja no entrava.
0: No. No sé si hi havia... Un dels primers mòbils que van intentar competir amb les Blackberries va ser un Nokia, que era un telèfon que era una espècie d'aquelles... Com es deia? No us recordeu? Les Palm? Aquelles les...
1: Sí,
0: doncs era una mena de Palm amb un teclat complet. O sigui, era com una Blackberry Bolt, però plana. I hi havia un Nokia que era molt semblant a això. Doncs aquest Twitter Peak era més o menys aquest aparell. Que de disseny és maco, però clar, no sabia per una puta merda, per dir-ho.
1: Clar, és que això s'entendria si hagués estat fet en algun moment determinat abans de l'smartphone, no? Però clar. Un smartphone que ja era complet i... Sí.
0: Clar. Doncs, però a part, funcionava malament. Si hagués funcionat bé, una persona que es dedica només, perquè en aquella època Twitter, diguem que era la xarxa social que predominava a l'hora de comunicar. Sí, dius, mira, una persona que es dedica només a comunicar a Twitter, que treballa doncs, portant unes xarxes o comunicant, doncs, bueno, és un aparell que pot ser útil. Però el problema és que l'aparell no era útil ni per treballar-hi. Hi ha un article de l'Ara, bastant xulo, sobre aquest aparell, i hi ha un professor d'ESADE, que es diu Xavier Farràs, que va definir el Twitter Peak com un cas de dispositiu semiaberrant i un error garrafal. I a més afegeix, diu, és un dels casos més desconcertants de la història dels gadgets tecnològics. Per tant, un punyetero desastre.
1: Inapel·lable, claríssim.
3: Què deu costar fabricar això? Perquè, esclar, has de desenvolupar un software, has de fabricar-lo expressament...
1: Clar, i quina tirada en fas?
0: Sí, feia servir la mateixa API. Sí, l'aparell era molt maco físicament. Però...
3: És una calculadora.
0: Sí, una espècie de calculadora, sí. Clar, el bo que feia servir l'API de Twitter, perquè és pública, i per tant la feia servir, i jo crec que el sistema operatiu que portava era molt limitat i molt, molt bàsic i que amb el tema aquest hauria de ser bastant fàcil, però clar, a la que Twitter et canvies la manera, que canvies l'aplicació, canvies l'API, això ja deixava de funcionar.
3: Sí, una bueno, manera, potser per tenir un segon compte t'havies de comprar un altre aparell d'aquests.
1: Un altre aparell, sí. Clar, sí. Hauries de deslogar-te d'un i sí, sí, esclar. Sí. I anant bé la CPU d'això devia ser petita, sí, no? I tot plegat.
0: Clar, perquè us feu una idea. Aquest aparato tenia una pantalla de 2,5 pulgades, que era la que tenia la típica BlackBerry, la Bolt, la BlackBerry potser era una miqueta més petita, però bueno. Clar, això el limitava molt. Limitava molt el catxarroquet. Només la BlackBerry Bolt, per exemple, ja tenia un sistema operatiu que estava orientat a tot. Tant a fer servir Twitter, sí, com fer servir un telèfon, com fer servir navegar per internet, etc.
1: Missatgeria instantània...
0: Ah, exacte. Sí, sí. Però clar, en aquella època ja teníem l'iPhone. Hi havia l'iPhone 3G, va ser l'any que es va estrenar l'iPhone 3GS o el Motorola Droid, que era un telèfon que aquí em sembla que no va ser gaire famós, però als Estats Units va ser-ho molt, que tenia, era un tàctil, però també tenia un teclat amagat, que el tiraves la pantalla cap a dalt i sortia un teclat.
1: Sí, home.
0: Que es pot veure en moltes pel·lis, sí, i tal. Sí. Sí, doncs sí, era aquella època, clar, aparells que feien servir totes les propietats d'un telèfon, d'un smartphone actual, però que a més tenien aplicacions que et poguessis descarregar, tenia com a nativa l'aplicació de Twitter i que a més era gratis. Per tant, clar, no tenia, clar, no digueu sentit.
1: És a dir, diguem-ne que no se salvava res, eh?
0: Res.
1: Vull dir, tant el desenvolupador com el CEO i el director de l'assumpte, no sé, devia tenir una mala tarda o vam dinar molt fort un dia, bueno, i...
3: Jo el tenia una cosa sempre, bona. Hi ha d'haver algú que t'estimi i que t'hagi de dir para, sí, fins aquí.
1: No.
3: Sí. Para.
0: Però tenia una cosa bona, aquest aparell, que tenia una autonomia d'entre 4 i 5 dies d'ús.
1: Això anava a dir, la bateria devia durar, no?
0: Clar, podia estar 5 dies fent tuits o llegint Twitter.
1: Ja la podríem fer servir pel mòbil, també.
0: Sí.
1: I aquesta bateria, clar, passa que, en fi...
3: Veig que bueno, potser fotografies no, eh? Només text, oi?
0: Només text, sí. Bueno, en aquella època Twitter no podies... O sigui, les fotos a Twitter...
1: No es podia.
0: No, era una aplicació externa que... Mm. Bueno, havies de carregar-la dintre d'una aplicació externa i, per tant, no et deixava veure les fotos. No, tampoc. Que era un complet desastre. Vaja. Això va portar... Que aquest, tot i això, va estar en funcionament fins l'any 2009 al 2012. Però, clar, el 2012...
3: I algú va comprar...
1: Algun altre.
0: Segurament algú altre compraria,
3: caure, sí.
0: Però no gaire gent.
1: Quan has dit que costava la unitat?
0: No us ho he dit, però la subscripció per una subscripció d'aquest catxarro mensual eren uns $8. Sí, només per connectar-te a internet.
1: Però l'aparell en si?
0: El preu de l'aparell no l'he trobat.
1: Ah, val.
0: Però compta que potser uns 200 euros hauria valer aquesta cosa, eh?
1: Mare de Déu.
0: Sí. Clar, a més pensa que estem al principi del llançament d'aquests aparells, d'aquestes tecnologies, que eren, o sigui, si ara ja són cares, imagina't en aquella època com eren de cares. Per tant, dic, però el preu no l'he trobat, però barat ho sé que no era.
1: Clar, devien, no sé, m'imagino que devien intentar fer com una cosa així trendy, no? En aquell moment que hi és un pic bastant nauja de Twitter, no? I com que la gent està molt enganxada al Twitter, segur que els hi agradarà molt tenir, i a més, com que té diferents colors, no?, perquè el que he vist, les caràtules, o... Potser sí que anava per aquí, però bé.
3: Valia $100.
1: $100, però 8 paves al mes, eh?
3: Sí. I després la subscripció a part.
0: Sí.
1: 8 paves. Que això devia portar una SIM, m'imagino.
0: Segurament, clar. Segurament, sí. Sí.
1: Bueno, però, grans clar, idees, eh?
0: Bueno, cadascú. Però clar, és que estem a l'època, com us deia, dels smartphones i de la connectivitat permanent a internet. Que això va provocar que el 2012 l'empresa digués que deixava de fabricar aquest dispositiu, però no només això, sinó que va dir que deixaven de fabricar hardware, que només es dedicarien a crear programari, i actualment l'únic que fan és crear programari i serveis al núvol. Però clar, hi ha un problema, la gent que va comprar això, què? Doncs qui va comprar la subscripció vitalícia, doncs els van dir que tenien 28 mesos de servei i després van tancar la
1: barraca i s'ha acabat.
0: I vinga, i per casa.
1: O sigui que era mentida que fos de per vida, diguem, no?
0: De per vida fins que l'empresa...
1: De per vida d'ells.
0: Sí, clar, fins que l'empresa continués. Sí.
1: Està clar. Bueno, en fi, aquelles coses que...
0: Sí.
1: Doncs Déu-n'hi-do, bastant, bastant impactant el Twitter Peak. Escolteu, tanquem avui l'episodi que hem dedicat a això dels chemtrails, o les esteles, o els contrails, que n'hem dit. Gràcies, Jordi. Gràcies també a la Digna Planes per haver volgut ser-hi avui. A l'Albert, Xavi, per haver-nos guiat també per aquestes teories, que, com els núvols, poden semblar inofensives fins que et mulles. Esperem que ara mireu el cel amb més context i una mica menys de paranoia, i sobretot amb ulleres de sol, que sempre dona més credibilitat. I recordeu sempre contrastar fonts i preguntar com ho saps. És la millor vacuna contra la desinformació. Seguiu-nos a les xarxes i envieu-nos els temes més estranys que us vinguin al cap. Fins la propera!

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi.
1: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets de Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi.
1: Aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
2: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
2: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
2: Forever Joves.
3: A continuació, escolteu els millors moments de les entrevistes del projecte Santboianament a la Carpa de la Puríssima 2025.

0: Et vull fer una pregunta, Laura. Tu, el tema de dibuixar, manualitats, tot això, com ho portes?
1: Ja et dic que fatal. No sé tu si ets més habilidós que jo.
0: T'has de dir que no gaire, eh?
1: No?
0: Vull dir, si haguessis vist el que era la meva signatura de plàstica, crec que et sorprendries, Laura. Sorprendria tot sap boi. Doncs mira, t'ho pregunto perquè si hi ha una tradició bonica aquí en el mar de la Puríssima, és la importància que sempre se li dona al cartell. I deixa'm dir, Laura, que el d'aquest any és preciós. Sempre ho és, eh? Però és que el d'aquest any és una passada.
1: Doncs sí, és una meravella. Segur que l'heu vist tots i totes que esteu per aquí, perquè, com sabeu, el cartell de la Puríssima serveix cada any per visibilitzar l'eina que fan artistes locals de la nostra ciutat. Aquest any és de la Santboiana que ens acompanya la Laura Orri, és la creadora d'aquest cartell, que és sens dubte una meravella. Què tal, Laura, com estàs?
2: Molt bé, molt contenta.
1: No sé si ets una fan d'aquesta Fira de la Puríssima com a bona santboiana.
2: Jo sí, sí, molt. Per mi la Fira de la Puríssima és sempre, bueno, sempre ha sigut un moment molt especial i és un honor poder fer, bueno, que la meva proposta ha sigut la guanyadora per aquest any.
0: Nosaltres estem encantats, Laura, de tenir-te aquí al nostre plató, aquí a la Fira de la Puríssima, a la Carpa Municipal. Et volem posar un petit repte, perquè aquí tenim unes aquarel·les, unes pintures, i et volem preguntar a veure si podries dibuixar-nos alguna cosa que simbolitza el que per tu sigui viure santboianament. No sé si tens alguna idea.
2: Puc intentar-ho, a veure què sale, però...
1: Que és per tu, no?, viure santboianament.
2: Sí, sí, sí.
0: Cadascú tindrà una mica com la seva perspectiva. Així, de primeres, per tu què és viure santboianament? Què diries que és?
2: No sé, jo crec que potser Sant Boi tenia com un caràcter diferent a vegades, bueno, no sé com dir-ho, no? Però seria com una mica aquest punt d'humor que a vegades som capaços de trobar les tonteries del dia a dia. També jo crec que som, bueno, i també m'ha sorprès molt ara quan bueno, jo tinc una parada al Mercat del Jove i aquests anys he pogut tenir la meva parada, m'he sorprès molt també del valor que li donem a les coses artístiques cada cop més, com la sensibilitat. Jo crec que també és una manera de fer les coses santboianament, però sempre aquest punt de bogeria de la bona, de surrealisme, no sé com dir-ho, una mica, que també és el que he volgut plasmar al calendari d'aquest any, i no sé si seria així com una mica... una descripció.
1: Mira, sobre aquesta tendresa, justament, també l'has volgut plasmar en el cartell d'enguany.
2: Sí.
1: Com va ser el procés creatiu? No sé si ja tenies una idea de què era el que volies plasmar o no.
2: Va ser, o sigui, el procés de creatiu del cartell va ser molt orgànic. O sigui, a mi em van dir l'encàrrec, llavors vaig pensar com aquesta imatge que quan jo era petita i venia pel cotxe, no?, i els meus pares conduïen i veia aquesta imatge de Sant Boi il·luminat de nit, no?, Sant Ramon i Sant Baldiri. I per mi és una imatge com molt que transmet aquesta nit de la Puríssima, que al final, com que les tardes es fan, no?, de seguida és de nit, doncs aquesta sensació de poder passejar, no?, per les parades, una mica, doncs a partir d'aquest imaginari ja se'm va com anar sorgint bastant. Va ser molt orgànic perquè també, com he comentat, per mi la Fira de la Puríssima hi ha una part com personal, que és el que també he intentat transmetre, no?, la tendresa, tot això, que hi ha una part personal que ha sigut com molt fàcil explicar-ho a través d'una imatge, perquè és una festa que he viscut molt des de molt petita, i també és una mica com també ho deia, digo, potser no em surt mai un cartell tan maco, perquè al final per mi la Puríssima té aquest punt molt, molt personal.
0: I es nota també en el resultat final del cartell. El que et proposarem en el fons és un doble repte, perquè volem que puguis fer aquesta il·lustració i a la vegada fer algunes preguntes també per conèixer,
2: vale,
0: què és el que hi ha darrere aquesta il·lustració.
1: A veure com puc plegar.
0: Avui farem una mica de malabar, Saura, vull dir que això anirà sortint, no preocupis.
2: Vale,
0: doncs
2: vale.
0: Et convidem a començar a pintar aquesta imatge,
2: vale,
0: i anirem comentant també a poc,
2: vale,
0: a poc el que està passant. Doncs,
2: començo, me preparo el set un poc, no?
0: Sí, sí, sí, anem preparant. Clar, el tema és que nosaltres volem saber també una petita pausa perquè pugui beure aigua i preparar-se les coses, però Laura, volem saber també ella, no?, com li va néixer tot això i com va començar, com va voler ser artista. Imagino que això també Sant Boi t'haurà influït d'alguna manera, així que no sé si ens podries explicar, Laura, quan puguis i quan et deixi un moment la il·lustració que has de fer, per què vas començar a ser artista, que és el que et va empènyer a ser-ho d'alguna manera.
2: Jo, bueno, sempre he dibuixat, des que soc molt petita. Recordo que les tardes de quan tornàvem al col·le amb la meva mare i els meus germans ens asseiem a la taula i després de berenar era com un moment sagrat de cada dia que ens posàvem un rato a dibuixar. També he crescut molt veient les pel·lícules Disney, o sigui, em sabia tots els diàlegs de memòria, en plan, jo crec que tota aquesta visualitat també m'ha marcat molt, les tres bessones, Pilarín Vallès, totes les il·lustradores dels contes, Beatrix Potter també, que m'agradava molt. Llavors, sí que he dibuixat des de que soc molt petita, I després ja quan vaig haver de decidir la carrera, tot i que vaig dubtar al principi perquè també em preocupava una mica les sortides professionals, vaig dir, a la mierda, és igual, Belles Artes. I llavors vaig estudiar Belles Arts i m'he format, doncs, això. Tota... Després sí que és veritat que en l'àmbit d'il·lustració, pues, penso que la búsqueda, la recerca de l'estil és una cosa que perseguiré sempre. Vull dir que sempre sento que encara estic com perfeccionant, millorant. Fer el cartell també ha sigut un repte a nivell digital, perquè jo vinc de la part analògica, llavors com aconseguir que els dibuixos que tu fas després, un cop els digitalitzen, es digitalitzen, puguin tenir qualitat visual per poder imprimir en gran escala, etc.
1: Laura, ara que t'hem demanat aquest repte d'anar dibuixant, per on començaries? Quan tu comences a dibuixar, què és el primer que fas? Fas un esbós a llapis?
2: Sí, jo primer començo, exacte, primer començo llapis.
3: Ho dejo aquí el micro.
1: No sé si que m'acosti
0: sí,
1: jo al sí, farem, seu costat.
0: Farem una
1: farem
0: cosa,
1: un canvi, em poso al seu costat i així et vaig aguantant el micro.
2: Gràcies.
1: I pots anar explicant-nos què és el que estàs fent.
2: Mira, doncs primer faig llapis. No he portat ni goma, no perquè sigui... No perquè dibuixi molt bé, sinó perquè m'he oblidat. Però no passa res, confiem en el directe, confiem en el procés.
1: Estàs fent un skyline de Sant Boi.
2: Sí, estic fent una cosa així una mica senzilla, perquè tampoc sabia quin temps teníem. I sí, jo primer faig sempre llapis, llavors utilitzaré... Anda, si estàs mi sobrino!
1: Benvinguts als nebots, a la família de la Laura.
0: I tant.
2: Pues, i bueno, faré això a l'Skyline. Utilitzaré aquesta tinta, que us sonarà a tots perquè és la que he utilitzat per fer el cartell, ¿vale? Un blau que m'agrada molt. A ver, que me tiembla el pulso.
1: Ai, és que quins nervis, és que no cada
2: no
1: dia s'està a la tele.
0: Laura, sort que no ho hem de fer tu i jo, això, eh?
1: No, no, jo ja hagués pintat la taula directament. I escolta, Laura, el cartell d'aquest any també hi ha alguns detalls autobiogràfics. Ara que està aquí sí. La teva família, surt sí. Fins i tot la teva àvia.
2: Sí, exacte, sí, surt la meva àvia, surt després també com els grups d'amics típics, no?, dels meus amics, al millor... Bueno, no he retratat tots els meus amics de l'adolescència, però sí que m'he inspirat en alguns d'ells per dibuixar, perquè per mi també la Puríssima té molt... té molt record personal i llavors a vegades també és bonic com intentar fer del record personal una cosa col·lectiva, que és una de les coses també que m'han transmès quan la gent veia el cartell, diu, és que és com aconseguir transmetre el que també és per mi la Puríssima. I sé dibujar i hablar a la vez.
1: Sí, ho estàs fent, però molt bé.
2: Ai, m'he dejado sí, una sí. Cosa, però bueno, usamos la camisa, no passa
1: què t'has... Oi.
0: Home,
1: després
0: si,
1: això directe...
0: Si necessites alguna cosa, t'ho portem, cap problema.
2: Ah, és igual.
0: No sé què necessites.
2: És igual, estic bé, sí, no passa
0: sí,
2: res.
0: Si necessites algun paper, a veure si
1: un
0: podem...
1: drap, sisplau.
2: Bueno,
1: sí,
2: o... si algú t'ho drap, si no, és que, bueno...
1: Perquè està fent servir la jaqueta per netejar
0: no.
1: El pinzell.
0: No, no pot ser.
2: He de dir que això es veu ara, però a casa és el que faig sempre.
0: Ja,
2: no
0: ja. Deixem-me dir una cosa, que és que la gent que estem aquí a la Carpa Municipal de la Puríssima podem anar seguint la il·lustració aquí a la pantalla. Els que ens estiu escoltant a través de Ràdio Sant Boi, que també estem retransmetent tot el que passa en aquesta carpa municipal, ho podran seguir a través de les xarxes, @FiraPuríssima, allà podran seguir també tot el procés. Mira, ens acaba d'arribar una cosa, Laura, que no sé si t'ajudarà, que és això d'aquí, que és bàsicament tot el teu material.
2: El meu bolso.
0: T'ho deixo per aquí al costat o què?
2: Potser no ho he portat, crec que no bueno. He portat cap drap, o sigui que és igual, no passa res.
0: Anem a deixar-ho per aquí per si ho necessites.
1: Ara... Sabem, de fet, que en aquest cartell de la Puríssima fins i tot has recuperat un personatge
2: sí.
1: Del cartell del 1964. Per què aquest personatge?
2: Perquè abans de començar a fer el cartell, vaig voler documentar-me una mica què és el que s'havia fet. Bueno, perquè primer, en un principi, quan em van dir de fer el cartell, m'entro miedo, també, i vaig dir, ostres, què hago, saps? Llavors vaig començar com a mirar què s'havia fet. I em va calmar molt veure doncs, propostes molt diferents. I llavors vaig trobar aquesta imatge que em pensava que era del 64, però després vaig estar mirant que és del 67, o 66, ho havia dit jo malament. I tot el que aquesta imatge surt un pare amb la seva filla que porten un taronger o un llimoner. I llavors em va agradar, em va despertar com molta tendresa a veure aquella imatge que s'havia fet als anys 60 i que és el mateix que podem veure ara a la Puríssima. I una mica doncs, és el mateix, no? Rescatar imatges del passat, però que també formen part del present, no?, de la fira.
0: Doncs ja estem veient en aquesta, bueno, aquest procés de la pintura que està tenint la Laura, que ho podem seguir a través de les pantalles, aquest blau que s'assembla molt a aquests tons del cartell, com ens explicaves. Volíem preguntar-te què és el que estem veient fins ara, perquè jo veig també aquest skyline, podríem dir, una mica sí. de Sant Boi, no? Vull dir que estan en per aquí la cosa, també.
2: Sí, estic fent com una skyline i una mica també arrel del que vam estar parlant, perquè ahir ens vam trobar el John i jo.
0: Sí, sí, sí.
2: I se m'ha acudit una mica com això, que em va agradar aquesta idea de que al final Sant Boi també som les persones. Mm-hmm. Llavors, a veure què me sale. Vamos a verlo, si me sale, no me sale.
0: Doncs,
1: és a dir, però tu vas combinant la tècnica d'aquesta manera, eh? Una mica atràs a llapis, aquarela, després tornes al llapis,
2: sí.
1: no fas tot el llapis d'inici.
2: A veure, normalment m'he oblidat, tendria que haver hecho antes el llapis, però...
0: Són els nervis del directe, això, eh?
2: Sí, però no, però a vegades també combino. O sea, si en aquest cas, com que és tot a baix, com que vull fer una divisió, puc fer una part de llapis i l'altra part de tinta, no m'embrutaré, creo.
1: Quins records de quan eres petita has plasmat en aquest cartell?
2: Sobretot el potser més d'adolescent, mm-hmm. més que de petita, quan això la meva, bueno, i tota la meva vida l'àvia sempre em regalava una ramita de la suerte per la Puríssima, doncs això és una de les coses que he volgut rescatar. I després també els passejos potser amb els meus pares, els meus germans, que en aquest cas no he posat cap com molta colla de nens, però bueno, jo tenim una família molt gran, llavors potser m'hagués faltat encara més, potser una imatge més de la meva família o tal, però per no fer-ho tan autobiogràfic, sí que he volgut posar com això, no? Els pares amb els nens. Jo recordo també molt quan anaven a la Puríssima els animals, anar a veure els animals, m'agradava molt. No íbamos a los caballitos, eso no, que sé, no anàvem, perquè no anàvem tant allà, però sí que feien com tots els animals, comprar dolçaines, les garrapinyades, l'algodón de azúcar, tot això.
0: Doncs ens fixem també ara mateix en el que estem veient a la il·lustració. A través d'aquestes pantalles segueix aquesta espècie de skyline també que dibuixàvem de Sant Boi, amb aquest cel, no?, que ja comença a fer-se fosc però que encara té, que és molt viu, no?, amb aquest blau que ens explicaves. Però a sota comencem a veure que ja hi ha les figures marcades de les persones, que és una mica la base de tot plegat, com ens deies.
2: A ver cómo sale, quizá queda una imagen un poco tétrica, ¿vale? Perquè aquest color, sin combinar con otro, no se sabe. Però bueno, és igual.
1: És a dir, tu sempre primer fas la il·lustració, la pintes i després la digitalitzes i la millores d'alguna manera en digital?
2: Sí, sempre intento, o sigui, perquè al final també per mi ha sigut un procés aquests anys de descobrir que pots ser el millor molt bon il·lustrador dibuixant a mà, però si no tens el control de la tècnica digital, al final les il·lustracions estan pensades perquè es puguin reproduir a llibres o el que sigui. Ai, que guai, m'estic viendo ahora ahí. I llavors per mi ha sigut també com el procés de... que es tracta també d'intentar com millorar la il·lustració, si es pot, no?, amb l'àmbit digital, però no vull renunciar mai, si puedo, si el temps m'ho permet, perquè a vegades per les presses si em demanen algo que he d'anar com molt ràpid, doncs no puc, però si puc, sempre intento mantenir la part analògica. M'agrada embrutar-me les mans i m'agrada que es vegi com aquesta part. I més ara que tot comença com amb la intel·ligència artificial a tornar-se cutre i lleig, doncs com mantenir aquest punt més d'autenticitat, de taca i d'ahir. No esborro mai el llapis, per exemple, tampoc. El cartell no esborrat el llapis original, es veu el llapis sota.
1: I ara que et dediques a la il·lustració, però fins que has arribat fins aquí havies treballat de moltes altres coses, no sé com de difícil és dedicar-se avui dia a viure de la il·lustració, sobretot ara que comentes, no?, amb tota la irrupció també de la intel·ligència artificial, i si valores que ha sigut una bona decisió.
2: Bueno, sí, jo abans he treballat, com deies, moltes coses, he sigut docent, professora, bueno, mil històries. Sí, penso que és molt difícil, sento que encara estic professionalitzant-me, o sigui, encara estic divagant moltes vegades en la precarietat que això suposa, o sigui, és una feina molt precaritzada. Però respecte a això, la intel·ligència artificial, el que estic veient també és que denota cutrez, saps?, tot el que estigui fet amb intel·ligència artificial, denota incultura, denota que com una part molt... Vull dir, jo penso que la intel·ligència artificial està molt bé, per exemple, en quant a que, jo que sé, abans també es feien cartells cutres, saps? Jo que sé, qualsevol cartell, jo que sé, d'alguna associació o algo, pues, els feien cutres, pues bueno, si l'has de fer cutre, el pots fer amb intel·ligència artificial. El que jo veig com que denota cutre i és com un insult cap a la població és, per exemple, els cartells
4: fets per intel·ligència artificial, per, o sigui, que estan com per ajuntaments o coses d'aquestes. Això em sembla com pensar, bueno, el pueblo que no entiende visualmente te doy esta shit, ¿vale? I ja està, saps? Això sí que em sembla com que a nivell d'institució sí que s'hauria com de regular i cuidar, ja no tant pels artistes, sinó perquè al final no estem educant la part visual, que tu tens un poder també per sensibilitzar la població, no? I és tot un històric que hi ha darrere dels cartells, les tendències de cada any. Però bueno, no sé, penso que serà precari, però també penso que estàvem fastidiats abans de la intel·ligència artificial, els artistes ja ho estàvem, entonces bueno, ens tocarà pues seguir sent creatius.
0: I que el fet d'apostar també per un artista també et dona com aquest punt de veritat, no? El que tu deies,
4: exacte,
0: que t'havies inspirat amb algunes coses, amb vivències, que tu has passat per fer aquest cartell,
4: exacte,
0: això amb la intel·ligència artificial és impossible.
4: Exacte, és impossible, exacte, sí, totalment. Però bueno, jo penso que són modes també, evidentment hi haurà coses que canviaran, no? I també hem d'estar preparats i preparades, però bueno, tot el que sigui institucional i tal, penso que els artistes també ho hem de dir, que no, que s'ha de denunciar i s'ha d'assenyalar, perquè al final és també una falta de respecte cap a, ja no només cap als artistes, sinó cap a la població, com dient, bueno, com és lo mismo, de fet ara nosaltres al mercat dels joves fem una mostra d'art allà i ens han dit com que el tema sigui la intel·ligència artificial, no? Quin tema, com volem tractar això, no? Uh-huh. I jo tinc una reflexió entorn a això, que si teniu curiositat, ara l'exposaré allà i l'estaré dibuixant, i si no, pues la deixaran exposada en algun moment.
1: Mira, recorda'ns en quin horari et podran veure, qui vulgui veure't continuar aquesta pintura en acció i saber què en penses més sobre la intel·ligència artificial, on et pot trobar?
4: Ara estaré aquí a Carpa a les 12, o sigui, no sé què hora és, però quan m'acabi m'ho toqui.
1: Queda mitja horeta.
4: Vale, perfecte. Pues a les 12 començo a dibuixar allà i estaré fins les 2. Estaré allà...
0: Doncs abans d'acomiadar-nos, perquè sabem que tens també moltes coses a fer, em sembla que estàs acabant ja aquesta il·lustració. No sé si ens vols explicar com està quedant més o menys.
4: Bueno,
1: Últims passos, quins passos més faries que no podrem veure aquí en el directe per acabar-la, per donar-la per finiquitada?
4: Bueno, jo crec que ja està. A veure, en aquest cas... Bueno, si vols, ja puc aguantar jo. Gràcies. Sí que en aquest cas jo la donaria ja per acabada, perquè al final es tracta d'un dibuix ràpid, perquè a vegades també intento evitar-ho, però con el bucle de tengo que terminar-ho, però no, està bé ja. Jo el deixaria així, al final és com aquest Sandboy, que som les persones. I... Però sí que és veritat que ara, per exemple, que sí que estaré allà fent la mostra, normalment no ho faria només amb tinta, ho faria també amb aquarela. I llavors després, quan un cop està sec, li afegeixo tinta amb bolis, m'agrada com repassar-ho, o llapis i colors, m'agrada com donar-li l'últim toque. I, però clar, per això m'he d'esperar un ratet que es pugui secar, però que ara no m'he pogut esperar, però bueno, està bé, jo crec, sí.
0: Doncs hem pogut veure aquesta il·lustració a través de les pantalles. No sé si ens podries explicar quin és el missatge que vols transmetre amb aquesta il·lustració.
4: Tu què diries?
0: És que jo jugo amb avantatge, Laura, perquè vam parlar ahir.
4: Sí, ja lo sabes.
1: El poder del poble, veig jo.
4: Per exemple,
1: tots som un, no? Com una única taca.
4: Exacte, sí, per exemple.
1: No?
4: Sí, exacte, com al final sí. Samboy, no? Samboyanament som les persones. Tenim un lloc, evidentment ens identifica, però...
1: Tots diferents, però tots iguals.
4: Exacte.
1: Sí?
4: Sí, per exemple.
0: Doncs ha quedat molt bé la il·lustració, t'agraïm moltíssim que hagis vingut aquí fins a la Carpa Municipal amb nosaltres. Laura Orri, moltes gràcies, enhorabona pel cartell i enhorabona també per aquesta il·lustració. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Un aplaudiment per a la Laura, no? Crec que se'l mereix. I tant que sí. Moltes gràcies, Laura.

0: aquest estiu. Escull Ràdio Sant Boi.
1: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
2: I nosaltres continuem en aquesta exposició municipal coneixent històries que generen orgull de ciutat. Ara ens acompanyen dues doctores, la doctora il·luminada Corripio, directora d'Estratègia, Desenvolupament i Innovació del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Molt bon dia, gràcies per venir. I al seu costat la doctora Susana Ochoa, també investigadora del Centre Parc Científic a Sant Joan de Déu. Comencem explicant i per posar en context quines són les principals línies d'investigació que teniu ara mateix des del Parc Sanitari.
3: Bueno, des del Parc Sanitari ja fa molts anys, quasi 30 anys, que van començar amb tot el tema de recerca i tenim diferents línies, diferents grups de recerca que estan liderant diferents projectes. Alguns projectes estan més basats en epidemiologia, en prevenció també, no? Intervencions a les escoles, amb adolescents, tant per prevenció de la salut mental i del benestar com del suïcidi. Hi ha altres projectes que estan més adreçats a persones vulnerables, no? Com persones amb trastorns mentals més greus o persones amb situació d'immigració. I altres projectes també estan més adreçats a poder treballar amb la depressió, amb l'ansietat, amb la fibromiàlgia, el dolor crònic, i sempre des d'una perspectiva que té molt en compte la persona. La persona sempre està al centre, la persona sempre és molt important per nosaltres i per la recerca que estem fent, i també el gènere com un aspecte transversal de la recerca que fem al Parc Sanitari.
2: Els que no ens dediquem a la investigació, com ens hem d'imaginar que treballa una investigadora quan fa recerca en salut mental? Ens hem d'imaginar que esteu en un laboratori, que esteu fent enquestes, com és el vostre dia a dia?
4: Bueno, la veritat és que és bastant divers. La majoria de les vegades la recerca que es fa en salut mental és una recerca que té com a punt de partida justament la realitat quotidiana. Per tant, són professionals que estan davant del pacient. Però bueno, pot ser, per exemple, que hi hagi una investigació que estigui més centrada en biomarcadors, marcadors genètics, per exemple, que poden condicionar l'aparició d'un problema de salut mental. Però jo diria que quasi bé el 80-90% de les persones que fan recerca dins del Parc Sanitari venen d'un entorn clínic. I per tant, és una recerca molt centrada en les necessitats detectades en el dia a dia. Jo crec que és una de les característiques del parc.
5: Doncs sí, en aquest cas, doctora Susana Ochoa, és justament el que ens està explicant, no? Que les vostres investigacions tiren molt cap a les persones, no? Posar-les al centre i al voltant d'això, doncs, fer justament les investigacions. No sé com és aquesta feina, que entenc que també s'ha de treballar molt de tu a tu, no? Amb les persones.
3: Sí, totalment, no? Com deia la meva companya, en realitat es basa molt en les necessitats que tenen les persones que atenem. Llavors, tenint en compte aquestes necessitats, imaginem, no? Dissenyem projectes de recerca que vagin adreçats a poder cobrir aquestes necessitats. I és molt important també això, no? Comptar amb les persones dins d'equip investigador. O sigui, per nosaltres aquesta visió no només és la visió que nosaltres tenim de les seves necessitats, sinó la visió que elles mateixes diuen de les seves necessitats. Llavors, incloem la seva visió, les incloem en els equips de recerca des del principi, i això també facilita que cobrim aquestes necessitats. I com deia, no, la meva companya, l'Alumni, en realitat el que fem és una recerca molt clínica, molt adreçada a treballar, a millorar el benestar, a millorar els símptomes, a millorar la funcionalitat, no, de les persones que estem atenent a la xarxa de salut mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
5: Doctora Corripio, en el teu cas t'has incorporat aquest 2025 al Parc Sanitari, però si no m'equivoco, les teves primeres guàrdies van ser també al Parc Sanitari. Això com ho has viscut tu? Perquè d'alguna forma has trobat un lloc que ha estat especial d'alguna manera.
4: Bueno, estàs molt ben informat, eh? Bon periodista. Doncs mira, és molt curiós perquè efectivament jo portava a treballar amb 30 anys fora de Sant Joan de Déu, però les meves primeres guàrdies Com a psiquiatra les vaig fer al Parc Sanitari quan era un gran hospital psiquiàtric d'aquests que són antics, vull dir, era un hospital tancat, no?, que no es feia gaire recerca. I llavors, bueno, vaig córrer, vaig estar a l'Hospital de Sant Pau, vaig anar a la Direcció de Salut Mental de Vic i em van convidar a liderar el projecte Sunrise, que després, si voleu, us explico. I la meva primera impressió va ser a l'edifici on jo feia guàrdies. Està un edifici nou, que és l'edifici de recerca, de docència i d'innovació, i que és l'edifici RISE, sobre el qual s'ha volgut una mica i que representa la nova imatge del parc, que és una imatge innovadora, que és una imatge, com deia la Susana, de fer una entrada en la persona. No volem fer recerques per publicar, que també, que s'han de publicar i comunicar, sinó realment volem sempre pensar en la possibilitat d'escalar, que això realment arribi a la persona. I d'aquí neix el projecte Sunrise. I el projecte Sunrise neix gràcies a, bueno, realment a una excel·lència d'aquest equip de recerca, que la Susana Ochoa con el Josep Mariaro, que avui no ha pogut venir, que porten molts anys, són el número 1 de tota Espanya, el número 4 de tot el món a nivell de publicacions, i ara realment ha fet tota una maduració justament treballant molt en aquesta recerca amb les persones en el dia a dia, amb aquesta visió centrada, amb aquesta perspectiva de gènere, han volgut donar un pas endavant i dir, no, és que realment volem garantir que les teràpies avançades arribin molt aviat a les persones que realment ho necessitin i que les innovacions arribin, que no es quedin només en el desenvolupament, tanques el projecte ja no pots aplicar, sinó realment dissenyar projectes ja pensant en la seva implementació.
2: Ara ho deies, que sou el centre referent d'Espanya, un dels millors del món. Poseu-nos alguns exemples pràctics d'aquesta recerca aplicada al pacient i que ha sigut gràcies a la vostra investigació, no? Per veure que la investigació no és sempre una feina de laboratori, sinó que té aplicacions pràctiques.
6: Doncs si voleu, i la veritat és que podria posar molts exemples de projectes.
4: És difícil escollir, però jo crec que el que explicarà la Susana és un dels més emblemàtics.
2: Bueno, sí, endavant, sisplau, del que estigueu més orgulloses o en els que hagueu participat en primera persona.
6: Clar, ja et dic, hi ha molts projectes i jo destacaria moltíssims, però sí que és veritat que ara, per exemple, tenim un projecte que és el projecte Avatar, que, en el que el que fem és a persones que tenen al·lucinacions resistents, que no funciona la medicació i que veiem que no hi ha manera de que desapareguin aquestes al·lucinacions, fem un tipus de teràpia que és amb realitat virtual immersiva, en la que establim un diàleg amb la persona i amb la seva veu, o sigui, fent com una tríada en realitat, no? La persona parla amb la seva veu i parla amb el terapeuta. I d'aquesta manera, amb aquest diàleg confrontatiu, el que aconseguim és que la persona pugui guanyar control sobre aquestes veus, de tal manera que en alguns casos fins i tot hem aconseguit que les veus desapareguin.
2: Wow. I en aquest sentit, les noves tecnologies estan obrint com un nou camp, no sé si des del punt de vista del tractament que fins ara es desconeixia? Sí?
6: Totalment. Hem d'anar cap a les noves tecnologies, segur que ens obriran molts camins nous i ens ajudaran molt a l'abordatge del tractament de les persones que estem atenent.
2: Que estem parlant de realitat virtual, perquè ens fem una idea, que li doneu als pacients unes ulleres o com funciona?
6: Sí, és un projecte que consisteix en posar-se unes ulleres.
2: Mira, ho veiem aquí en pantalla.
6: Exacte. Llavors, nosaltres fem, el que fem és un diàleg previ amb la persona fora de la realitat virtual i el que fem és dissenyar com s'imagina que és la seva veu. Uh-huh. Llavors, en funció de com s'imagina que és la seva veu, la dissenyem en realitat virtual i després fem l'exposició amb aquesta veu. La persona està veient com s'imagina que és la persona que li està dient pues, no sirves para nada, no? O sigui, coses que realment ho fes mal, de vegades els diuen que es facin mal. I el que fem és que treballin quina resposta li poden donar a aquesta veu, de tal manera que li estan dient a la seva veu, quan la seva veu li està dient, que és el terapeuta, que li va dient no sirves para nada. Llavors hem de donar resposta a aquesta veu, pues, no estic d'acord, sí que tinc moltes capacitats, i en funció d'això la persona va baixant aquest nivell d'ansietat que la veu li estava generant, perquè ja no li dona tant, veu que pot controlar aquesta veu.
2: I quina explicació científica li doneu a aquest mecanisme?
6: Pues el posar la veu fora, el poder guanyar control sobre aquesta veu, clar, les estratègies d'afrontament sobre aquesta veu que han fet servir abans és pues, o evitar-la o enfadar-se, i el que els fem és donar estratègies assertives de resposta a aquesta veu, de tal manera que quan li responen van veient que tenen control sobre aquesta veu, i la veu al final, com que la teràpia el que fa és que la veu sigui més compassiva, doncs al final també ells se senten molt més còmodes amb aquesta veu de poder-li dir, mira, en aquest moment no vull que em parlis, estic amb els amics i no puc parlar, si vols parlem quan arribi a casa. Llavors podem fer com aquests pactes també amb la veu, que és sorprenent però que funcionen.
7: Uau.
5: Doncs aquest projecte Avatar, que és un dels exemples, volies afegir alguna cosa, disculpa?
4: No, jo més que res perquè has fet una pregunta molt concreta, no? Les noves tecnologies, jo crec que un exemple és el que ha explicat l'autora Susana Ochoa, però sí que volem dir que desenvolupen les noves tecnologies que poden ser realitat virtual, l'ús de les dades, perquè hi ha moltes dades clíniques que podem fer servir per entendre millor els pacients, que no venen dels projectes de recerca, però sigui com sigui, qualsevol instrument digital o una nova eina tecnològica s'ha de dissenyar amb la persona i amb els professionals. Això és importantíssim, és l'únic que volia afegir.
5: Doncs parlant d'aquest projecte Avatar, un dels més interessants que teniu entre mans, però en teniu molts. Un altre dels projectes, també ho mencionava ara la doctora, el projecte Somrise, una de les coses que dieu és que vetlleu per la transferència del coneixement. En aquest sentit, a què us referiu?
4: Això vol dir que moltes vegades es desenvolupa un producte determinat, no? Per exemple, una teràpia, fem un estudi, s'acaba d'avaluar una teràpia, es busca un biomarcador, però després això no arriba al pacient. Perquè quan tu fas una recerca o fas un projecte d'innovació, el projecte acaba quan acaba la subvenció. Yeah. Llavors aquí realment el parc sanitari està apostant perquè justament no passi això. Que si trobem que hi ha una nova eina, com per exemple l'eina Avatar, que està funcionant, això pugui arribar a les rutes clíniques. Per tant, transferència vol dir la possibilitat i garantir que si trobem una solució, això ha d'arribar a la porta del pacient, això ha d'arribar a la consulta del pacient.
7: I us consta que aquesta transferència de coneixement no només arriben als vostres pacients, sinó que també travessa fronteres i es pot estar aplicant, m'ho invento, a un hospital dels Estats Units, de Canadà, això està succeint?
4: Bueno, la veritat és que avui dia el coneixement és, estem globalitzat en aquest sentit, i de fet concretament la teràpia Avatar, doncs la doctora i d'altres projectes que estem fent dins de Somrise, molts d'aquests projectes se desenvolupen a nivell internacional. És curiós, no?, que diem una ciutat en el centre, en el cor de Sant Boi, no?, o en el cor de Barcelona, no?, que hi hagi doncs aquesta entitat que tingui totes aquestes connexions internacionals. I sí, clar que sí. Són treballs que no es fan aïlladament, impossible fer ciència o fer innovació, si no agrupes el coneixement de molts professionals des de diferents perspectives. Per tant, és un treball globalitzat.
5: Susana, alguna cosa a afegir sobre això?
6: No, totalment d'acord amb el que comenta la Lumi. La veritat és que els projectes que fem són projectes internacionals. És que per exemple, aquest l'Avatar, pues, a Espanya és la primera vegada que es fa, però l'estem fent en coordinació amb altres centres d'Europa. Bueno, doncs, com aquest, la gran majoria dels projectes que fem els treballem de manera internacional.
5: Doncs si parlem de transferència de coneixement, hem de parlar, evidentment, de docència. De fet, doctora, és una cosa a la que sempre hi has estat molt vinculada. Notes que entre els joves, els que estan entrant una mica doncs, en aquest sector de la investigació, que hi ha interès, que s'està coent alguna cosa allà?
4: Per part dels joves investigadors?
5: Sí, que quan comencen, no? Com a persona que també està molt vinculada a la docència, notes que
7: hi ha planter a Sant Boi de Llobregat.
4: A Sant Boi hi ha planter recercaire, sens dubte. Perquè això és una marca de la casa, veritablement. Eh? Jo he estat indiferent, he estat a l'Hospital de Sant Pau, i això és una cosa que tu vas cuinant des del ben principi. Quan tu comences, al principi no et veus encor de fer recerca perquè penses que això ho fa la gent extremadament intel·ligent. I és com cuinar, al final. És preparar-te molt bé, no només aprendre receptes, sinó aprendre a fer-les molt bé. I això has de tenir al teu costat persones que t'acompanyin, professionals que t'acompanyin, important, amb molt d'entusiasme. Al parc hi ha molt, molt d'entusiasme. Jo, de fet, he arribat fa 6 mesos i estic molt contenta. Cada dia em venen a explicar projectes nous i és molt emocionant. I justament el que hi ha aquí com a planter és gent molt jove que té moltes ganes de tirar endavant i que s'han aportat moltíssim.
7: Com sabeu, fa dècades enrere parlar de salut mental era absolutament un tabú. En els últims anys s'està normalitzant molt. crec que vosaltres també ho deveu notar en primera persona. És un canvi positiu, entenc, socialment.
4: Vale.
6: Sí, sí, totalment. L'estigma associat a la malaltia mental o al trastorn mental ha estat molt present i segueix molt present. Vull dir, hem de seguir treballant en aquesta línia, no? Per això, com comentava, poder fer intervencions amb els joves, no, a les escoles, que puguin identificar quins són els signes d'alerta, no? I, per exemple, en aquest sentit hi ha un projecte, que és el projecte Improva, en el que justament l'Ajuntament de Sant Boi també hi està col·laborant. Per tant, aquestes intervencions també amb gent jove que quan parles amb ells, quan parlen, no? Hem fet algunes intervencions fa molts anys a les escoles i realment quan anaven les persones, no? Que explicaven com eren les seves dificultats, no? Com era viure amb un problema de salut mental, els joves són les persones més respectuoses i els hi feien unes preguntes molt bones. Per tant, poder fer pedagogia, poder fer psicoeducació a la ciutadania, no? De que la salut mental és algo que ens pot tocar a tothom en qualsevol moment de la nostra vida o algú del nostre costat, és molt important per poder reduir aquest estigma social. O sigui que totalment d'acord, hem de seguir treballant.
7: Volia dir alguna cosa, doctora?
4: Sí, bueno, ara estava pensant que és important destacar en aquest sentit que el parc sanitari té responsable de la salut mental de les persones amb més complexitat. Parlo de les persones que estan, per exemple, a presons. Hi ha concretament persones que estan en un entorn de presons i que tenen problemes de salut mental. Les persones que estan al carrer, les persones emigrades. Doncs també el parc no només fa l'atenció, sinó que també fa recerca. Això significa també fer transferència. No només fer laboratori, que també se'n fa, sinó també fer recerca de les situacions amb més complexitat com són aquestes. I també això ajuda d'alguna manera també a enfrontar el tema de l'estigma. Jo penso que és un moment que el tema de l'estigma, no hem guanyat la batalla, però crec que estem avançant.
5: Clar, pel que estem veient, potser tenim en general la gent que ja estem una mica més allunada, la imatge de la investigació com una cosa molt, molt científica en el pur sentit que ens podem imaginar, però després escoltant-vos veiem que hi ha una part molt important que és escoltar, no? El que passa fora. No sé com ho viviu això vosaltres.
6: No, no, totalment d'acord. Jo crec que el que comentava abans, no, l'alumni, no, ja segueix havent recerca de laboratori i s'ha de seguir fent recerca de laboratori, per suposat, perquè això ens donarà unes altres vies de tractament. Però el posar la persona en el centre, el poder preguntar, el poder treballar per les seves necessitats i per poder dissenyar intervencions que vagin en aquesta línia, és el que hem de seguir fent. I clar, i això passa per preguntar, o sigui, passa per...
5: Fa una mica de periodistes. Si
7: sí, clar.
4: Una mica.
7: Però sense intrusisme.
5: Sí, home, això,
4: hem de tenir curiositat per les històries de les persones. S'ha d'agradar tenir. I sí que jo crec que això és comú, eh? A tots els professionals de salut mental. Has d'entendre molt bé, perquè justament avui dia sabem que en gran part la història de les persones condiciona que en el futur puguin tenir un problema de salut mental. Per tant, has de tenir aquesta curiositat.
7: Realment. Doctora, ja per acabar, ara que ens acostem a èpoques nadalenques, són aquelles èpoques per somiar i per desitjar, què li demanaríeu a la salut mental d'aquí a 10 anys? Quins grans avenços us agradaria veure?
4: Pues mira, jo diria, a mi m'encantaria poder que poguessin des de Sunrise, des del Parc Sanitari, des de Sant Joan de Déu com a territori en general, ser capaços de personalitzar la intervenció. És a dir, que quan arribi una persona amb un problema de salut mental en fases primerenques, amb totes les noves tecnologies, l'ús de la intel·ligència artificial ben utilitzada, puguem ser molt àgils, molt ràpids a l'hora de fer aquesta intervenció. Demanaria també programes d'intervenció també en etapes molt primerenques, no? Avançar aquests projectes que s'estan fent com el projecte Improva o el projecte Genca, per exemple, que està molt centrat en els adolescents, la gent jove, doncs que aquests projectes consolidin i realment facin que els pacients no arribin tan malament a les etapes adultes. Jo faria aquests dos desitjos.
7: La carta als Reis.
4: Segurament la Susana deu tenir més.
6: No, no, jo... Em sembla que el primer que has dit de personalitzar el tractament, estic totalment d'acord, no? Crec que és una de les visions que tenim molt clares, el en funció de les necessitats que té una persona i de quines són les seves capacitats, anar a potenciar, no? Perquè pugui estar millor i perquè tingui millor benestar. Això està clar. I després jo crec que el que heu comentat, el poder reduir aquest estigma social de la malaltia, no? Que les persones que tinguin un problema de salut mental puguin dir obertament, com qualsevol que diu, mira, m'he trencat el braç, pues mira, haig de parar perquè porto uns dies que no em trobo bé i necessito frenar, no? I que es pugui dir sense problemes, no? Sense que es vegi com algo dolent o...
7: Un últim apunt, doctora.
4: Sí, clar, perquè tota l'estona estem parlant de les intervencions sanitàries molt ràpidament. Justament des dels projectes del parc i de territori de Sant Joan de Déu hem vist que les intervencions socials, com pot ser anar a la piscina, com fer les arts, com pot ser fer activitat física, fer meditació, menjar bé, la natura, aquestes coses són curatives. Però hem de segurament avançar pel que fa a l'evidència. També prescriure específicament quina persona ha de ballar, quina persona ha de fer esport, perquè realment estem veient que té un efecte terapèutic. No he tingut temps, però justament la doctora Susana Ochoa lidera un projecte de piscines amb persones amb problemes de salut mental i, per tant, tota aquesta intervenció social és importantíssima.
5: Doncs efectivament esperem que pugui anar reduint-se tot aquest estigma i sobretot us agraïm moltíssim la feina que feu perquè això sigui així d'alguna manera.
4: Gràcies sempre... per convidar-nos.
5: Home, i tant, i és un autèntic plaer per nosaltres poder reure-us aquí a la carpa municipal. Sempre fem una última pregunta als nostres convidats, als nostres convidades, que és què és per vosaltres viure santboianament, que és el que té Sant Boi, la gent de Sant Boi que fa

0: anar passejant pel carrer. Nosaltres, per exemple, quan anem a la cafeteria estem prenent el cafè amb els pacients, la cosa més normal del món. Jo crec que també aquest Sant Boi per mi és que és molt híbrida, hi ha molta barreja cultural, és com el pavo real, no? I m'agrada, té molt de color en aquest sentit, però sobretot destacaria la tolerància.
1: Doctores Il·luminada Corrípia i Susana Ochoa, moltíssimes gràcies per participar en aquest plató de Sant Boianament i explicar-nos totes aquestes línies de recerca tan importantíssimes que feu des del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies
2: a vosaltres.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi.
1: A continuació, escolteu els millors moments de les entrevistes del projecte Santboianament a la carpa de la Puríssima 2025.

0: Molt bé, mira, doncs et faig una pregunta, ja que has arribat. Vull dir, tu li dius aquí on estem, vull dir Sant Boi de Llobregat, no?
1: Sí,
0: Sant
1: Boi
0: de
1: Llobregat.
0: D'acord. Saps què passa, Laura? Sabeu què passa? Que si busquem a internet, de fet, si busquem a la Viquipèdia Sant Boi de Llobregat, ens surt una cosa molt diferent. Anem a buscar-ho ara, a veure què és el que passa. Anem a fer la prova, d'acord? Aquí al Google busquem, patapam, Sant Boi de Llobregat. Pum! Ostres! Sant Boi de Llobregat, què m'estàs dient, Laura?
1: Que dolor, que dolor, però què és el nom aquest? Era el nom que teníem...
0: Però la Wikipèdia.
1: Uau!
0: Sí, que estem parlant... En fi, doncs aquest és el nom que tenia la ciutat durant el franquisme, però...
1: I de fet, és una entitat, hi ha una entitat que vol canviar-ho sota el lema Estimats Algoritmes, i és sempre Sant Boi de Llobregat.
0: Doncs qui ho volen canviar, tenim aquí una representació. Els impulsors de la iniciativa són el Centre d'Estudis Sant Boi, i per parlar-ne saludem a la seva presidenta, que és la Maria Lladó, que ens acompanya aquí a la Carpa Municipal de la Puríssima. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Doncs ara estàvem fent la prova, busquem a la Viquipèdia i surt Sant Baudilio de Llobregat. Això com és possible?
2: El problema és la Viquipèdia espanyola. Si ho busques a la Viquipèdia catalana et sortirà bé. Però la Viquipèdia espanyola, la persona que controla aquesta entrada ho té bloquejat i ha decidit que és Sant Baudilio de Llobregat perquè ell ho ha decidit.
0: Però a mi em fa la sensació que no és només la Viquipèdia, sinó que en general... Fa com una sensació de que alguns algoritmes entenen que això no és Sant Boi de Llobregat, sinó és Sant Baudilio. Això per què?
2: Clar, el gran problema que ens hem trobat, per exemple, les empreses que volen fer màrqueting online, màrqueting digital, fan uns estudis, les seves coses amb els algoritmes, tot això que jo no sé ben bé com funciona, però és difícil poder fer campanya a Sant Boi perquè els hi surt Sant Boi de Llobregat. Llavors aquí són les empreses que tenen un problema i els està provocant justament aquesta Viquipèdia espanyola perquè és la referent. O sigui, quan els algoritmes donen voltes pel món digital, tenen com a referent la Viquipèdia espanyola. Llavors allà els hi surt Sant Boi de Llobregat i per això tenim aquests problemes.
1: Des de la Rotlla, per això esteu intentant activar una iniciativa perquè això canvi, que és el que podeu fer.
2: Sí, vam començar una campanya, primer amb una moció a l'Ajuntament. L'Ajuntament ha agafat també el relleu i també des de l'Ajuntament també s'estan fent contactes. Des d'escriure a les diferents plataformes, dir-los l'error que estaven cometent, n'hi ha dos o tres que han contestat que ho canviaríem. No em pregunteu quines són perquè no recordo

0: però que ja que sí que ho canviarien. Llavors el que hem estat fent sobretot és a Instagram. Instagram hi ha un vídeo que ha corregut moltíssim amb aquesta campanya.
1: Perquè clar, perquè és important respectar el topònim real.
0: Home, esclar...
1: Què afecta la pràctica que sigui aquest Sant Baudilio de Llobregat?
0: Home, fa referència a una època, a una dictadura. Bueno, a unes dictadures. No, Sant Baudilio no va sortir només a la dictadura del franquisme, ja venia d'abans. Aquest és l'argument que utilitza la persona que té bloquejada el Sant Baudilio de Llobregat a la Wikipedia espanyola, utilitza que aquest nom és anterior. Però, com bé sabem, les dictadures no van néixer a l'època franquista, ni han hagut abans. De fet, ja fa 300 anys que aquí hi ha hagut dictadures i, intermitentment, i s'ha anat posant Sant Baudilio. Llavors aquest és l'argument que utilitzen, que aquest nom ja s'utilitzava abans, però bueno, fruit també d'una dictadura anterior. Llavors és capficar-se en un concepte que no és real.
2: Doncs aquesta persona que està bloquejant aquesta entrada a la Wikipedia, no li preguntis quin partit vota, eh?
0: Vull dir, millor que no ho fem. Jo crec que queda claríssim.
2: Sí, sí, em fa la sensació. Per cert, el nom, el de veritat, Sant Boi de Llobregat, vosaltres que des de la Rutlla feu també investigació i recerca històrica, d'on ve aquest nom?
0: Aquest nom ja té un miler d'anys, o sigui, ja és antic. Ja les primeres jornades que vam fer a la Rutlla, ja va haver una persona que va presentar una investigació sobre el tema, i el nom més antic de Sant Boi venia provinent de Sant Baldiri. Sant Baldiri era la parròquia i la població va agafar la contracció de Sant Boi. Abans de Sant Boi es deia Alcalà, després Castiglione, tot això recordant el castell que... L'hotel del castell era un antic castell àrab i després cristià, però ja de seguida va venir al segle XII, o així ja es va dir Sant Boi. Ara... En diferents formes, eh? Hi ha tot un estudi de lingüístic del tema, però Sant Boi, Sant Boà, Sant Boi posat la i d'una manera o d'una altra, però bueno, fins ara.
1: I ara que parlem de noms, per què vosaltres heu triat el nom de la Rutlla?
0: Bueno, quan ens vam reunir tot un grup de gent que estaven interessades a muntar el centre d'estudis, no volíem posar solament centre d'estudis santboians, perquè consideraven que era una miqueta soso, i llavors li vam buscar un nom. Tampoc no vam voler que fos un nom masculí o femení, per evitar coses, i llavors vam decidir un terme, una toponímia. Tenim el carrer de la Rutlla, fa 500 anys es jugava al joc de la Rutlla, llavors, a més, ens permet fer un joc de paraules, com per exemple la rutlla, o rutlleros i rutlleres. Wow. O sigui, és també donar-li una miqueta de simpatia a la nostra associació.
2: Clar, aquest joc, la veritat és que a la Rutlla no, em fa la sensació que no hi he jugat mai, o com a mínim no de forma conscient. De què va aquest joc?
0: És un aro, sí que els heu vist a les pel·lícules segur, les pel·lícules ambientades al segle XIX. És un aro que amb un pal el fan, bueno, amb la lletra, el fan seguir.
2: Ara sí que sé de què em parles. I què és el que us agradava d'aquest joc perquè acabés en el vostre...
0: No, era recordar que a Sant Boi al carrer de la Rutlla es jugava a la Rutlla.
1: A la Rutlla us dediqueu a la memòria històrica, però també teniu una sensibilitat especial per tot el que té a veure amb el medi natural. I de fet, jo no sé si molta gent ho sap, però sou els responsables de que s'hagi recuperat una espècie al Parc Agrari del Baix Llobregat, la òliba. Explica'ns una mica com és possible que perdéssim la òliba i que gràcies a vosaltres tornem a tenir aquest ocell al Parc Agrari.
0: Sí, nosaltres volem estudiar, volem investigar Sant Boi, però des d'un punt de vista transversal, no solament històric. Des de la natura, des de la sociologia, des de la història, des de l'arqueologia, des de la memòria democràtica, o sigui, la memòria del segle XX. Té cabuda tot tipus de gent que tingui com a centre d'interès Sant Boi. És el nostre centre d'interès. Llavors, el grup de la Rutlla Natura, que és la comissió més nombrosa, també Són molt actius, són persones molt actives, i ja fa anys que també, abans que existís la rutlla, ja funcionaven, o sigui, des d'altres associacions mediambientals, ja funcionaven. Llavors, aquí el que hem aconseguit és que gent de diverses associacions, bueno, de diversos interessos, doncs estiguin en el mateix, en la mateixa comissió. Llavors, la gent que està estudiant els ocells fa anys que està estudiant els ocells. I el fer caixes niu preparades per segons quin tipus d'ocell, això ja fa molts anys que ho estan fent. I fan anellaments, fan recompte d'espècies, és que ja fa molts anys que ho estan fent. I aquí han trobat un lloc on poder-ho difondre.
2: Diries que a través de la història i posar el pes també en la natura, que és una mica el que feu des de la rutlla, es pot entendre el context de qualsevol ciutat?
0: Pot ser un tòpic, però és cert, si coneixes la història intentaràs no caure en la mateixa pedra constantment. Si analitzem contextos, si analitzem coses que han passat al passat, podríem evitar-ho. El que passa és que els humans són persones que tenim a vegades memòria de peix i no aprofitem el que ja se sap. Sí, no és com un saber acumulatiu.
1: Escolta, Maria, si tu que has investigat tant la història de Sant Boi, si poguessis triar un moment històric, no? Imagina't que tenim una màquina per anar al passat, al futur, quin moment històric t'agradaria reviure de la història de Sant Boi?
0: Com a dona?
1: Reviure o veure des d'un foradet, però que no et matin.
0: Com a dona no hi ha cap època com la que estem vivint ara. Com a dona romana, si eres aristocràtica, podies viure bé, però continuaves estant sota el manament del pater familias, o sigui, del marit. A l'època medieval, si m'ho preguntes com a dona, com ara, no s'ha estat enlloc. A mi m'agrada molt estudiar...
1: Va, doncs tu canvio. Quin moment històric consideres més interessant?
0: Clar, si és des d'aquest punt de vista, a mi el que m'agrada investigar és l'època romana, per exemple. Com a investigadora, l'època romana és la que em motiva més.
1: Com ens hem d'imaginar que era Sant Boi en aquella època?
0: Molts arbres. Si heu estat a les Termes Romanes,
1: sí.
0: Allà era a les Termes Romanes, així, amb una comparació una miqueta bèstia, era el quarto de bany de la casa. 500 metres de quarto de bany.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Amen. Llavors...
2: Hi havia vegades, eh?
0: Llavors hi havia la vila, hi havia la zona dels esclaus, i no hi havia res més. Tot l'altre eren arbres, oliveres, fruiters, el riu més net que ara. De tant en tant arribava un vaixell amb productes de l'altra punta del Mediterrani. Una vida pels patriarques, o sigui, pels amos de... pels lliures, o sigui, pels romans lliures, una vida idíl·lica.
2: Doncs estem parlant ara mateix de la rutlla. Si mirem endavant, quins són els esdeveniments que teniu o que voleu promocionar també en un dia com avui a la Fira de la Puríssima?
0: De cara ja l'any que ve?
2: Sí, el que tingui a veure per endavant.
0: Bueno, els nostres projectes són cap a la primavera fem el cicle de conferències per saber-ne més. Amb aquest cicle vam començar amb gent de Sant Boi que feia coses, o sigui, els dos o tres primers anys exclusivament era gent santboiana que ens explicava els seus projectes i les seves coses. Hem acabat ja amb els santboians i les santboianes i ara ja és per saber-ne més. Llavors convidem a gent, professors d'universitat o altres àmbits, que ens expliquin coses que habitualment no ens expliquen. Llavors també a la tardor tenim el Festival de Patrimoni, que aquest és la monografia Sant Boi. Fem diferents coses com itineraris, conferències o presentació de vídeos sobre Sant Boi. Gent d'arreu que tracta Sant Boi. I el nostre projecte estrella són les jornades. L'any que ve, ja a finals de l'octubre, ja seran les 8enes jornades d'investigació de la rutlla. Ja seran 8 anys de jornades que, Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do. I Maria, a totes les persones que avui s'asseuen en aquesta cadira, estem preguntant que com defineixen què és per ells l'ADN santboià. Tu que l'has estudiat des de segles enrere, com el definiries?
0: Bueno, l'ADN Santboià és una barreja de romans, d'ibers, d'àrabs, de gent del nord d'Àfrica, però de la
1: no
0: zona subsahariana.
1: No sé si aquesta barreja ens ha condicionat el caràcter que tenim avui dia d'alguna manera.
0: És que viure a la platja, històricament, la platja és un lloc on es rep influències de tot arreu. De fet, el cristianisme va entrar per la platja, els àrabs van entrar per la platja de baix. O sigui, jo no definiria l'ADN. El nostre ADN és una barreja de totes les cultures que hi ha hagut al Mediterrani. No podem dir que som...
2: Doncs per tant, aquí a Sant Boi diguéssim que som diversos i a més
0: I
2: estem tant, orgullosos de ser-ho.
0: Vaja.
1: Maria Lladó, presidenta de la Rutlla, esperem que Sant Boi no torni a ser mai més un Sant Baudilio. Moltes gràcies per haver vingut aquesta tarda.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: Doncs moltíssimes gràcies. Tenim un aplaudiment per ella i també donar l'enhorabona a tota la feina que es fa des de la Rutlla.

0: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 del matí d'avui el foc de Camarasa, a la Noguera.
2: 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aigua Barret, Segre, Noguera, Pallaresa.
0: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: El risc d'incendi forestal torna a créixer avui a Catalunya. Protecció Civil ha situat 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per perill d'extrem d'incendi.
2: Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages.
0: I seguim amb que Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya continuen fent seguiment de les previsions davant la possibilitat d'una tercera onada de calor durant els primers dies de la setmana vinent.
2: Aquest nou episodi podria ser més intens i superar els valors registrats fins ara.
0: Moment, doncs, de repassar la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes molt elevades, sobretot al delta de l'Ebre i per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Amb un matí que hem tingut l'arribada de molts núvols als cims i també la pols amb suspensió prominent del continent africà que ens ha deixat aquesta mala visibilitat. Aquestes hores de la jornada l'ambient és molt xafogós a tot el litoral i prelitoral català, temperatures que a poc van tirant clarament cap amunt a la Catalunya central i a les properes hores tocaran sostre al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, amb màximes que ja sobrepassaran aquests 40 graus. A més, a les valls del Pirineu, les temperatures són realment molt elevades. Aquesta tarda, calma i tranquil·litat, continuarem tenint el pas d'aquests núvols als íprims que quedaran restringits, sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. Aquesta pols amb suspensió farà que tinguem mala visibilitat i demà dilluns es presenta un inici de setmana també molt tranquil, però també molt càlid a les hores centrals del dia. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona tarda.
0: I en successos, dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya.
2: Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.
0: I en els esports, el Barça de bàsquet ha fet oficial el fitxatge d'Oliver Nkemaua, que signa amb el Club Blaugrana fins al 30 de juny del 2028.
2: L'aler pivot finlandès de 26 anys i 2,03 metres d'alçada arriba procedent del Varese italià per reforçar la posició de 4 i aportar intensitat tant en defensa com en atac. I internacional amb la selecció de Finlàndia.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Adrià Jurado. Protecció Civil ha aixecat aquest diumenge al matí el confinament del nucli de Fontllonga i de les cases aïllades de la zona, després que l'incendi forestal de Camarasa a la Noguera quedés estabilitzat dissabte a la nit.
2: Els bombers de la Generalitat han donat el foc per controlat poc abans de les 11 del matí. L'incendi ha afectat unes 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aigua Barret, Segre, Noguera, Pallaresa. El perímetre està completament encerclat amb línies d'aigua i els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona que revisen els punts calents i fan tasques d'inspecció per evitar possibles revifalles. A conseqüència del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al centre d'atenció primària de Balaguer.
0: Malgrat la millora d'aquest incendi de Camarasa, el risc d'incendi forestal torna a créixer avui diumenge a Catalunya. Protecció Civil ha situat 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per perill extrem d'incendi. Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages.
2: A més, 185 municipis de 20 comarques es troben en nivell 3, corresponent a un perill molt alt. La situació més desfavorable que dissabte, tot i que encara queda lluny, els 223 municipis que dijous es trobaven en el nivell màxim, en plena onada de calor. Als municipis situats en nivell 4, Protecció Civil limita les activitats al medi natural i suspèn les obres a les carreteres. També es recomana no freqüentar les zones forestals, especialment durant les hores de màxima insolació, i evitar qualsevol activitat que pugui provocar una espurna.
0: Un any, precisament ara farà un any del fatídic incendi al Baix Ebre, encara seguim en aquesta plana d'incendis al municipi de Paüls. Precisament en aquest municipi s'ha homenatjat el bomber Antonio Serrano, que va perdre la vida en les tasques d'extinció.
2: Aquest cap de setmana s'hi ha inaugurat una estàtua de bronze a escala real per mantenir viu el seu record. Ha estat un acte molt emotiu on la família ha aprofitat per reclamar més prevenció forestal i exigir que prioritzin la seguretat dels efectius. Des de 21 Ràdio ens ho explica Alberto Calatayud.
3: Una escultura de bronze a escala real recorda des d'aquest cap de setmana el bomber Antonio Serrano, mort fa un any a l'incendi del Baix Ebre. El poble de Paüls ha homenatjat en un emotiu acte de record d'aquest membre de l'equip de prevenció activa forestal, un acte on la família Serrano ha reclamat una millor i contínua gestió forestal i prioritzar la seguretat dels efectius.
5: Ninguna hectàrea de bosque vale más que una vida. Ninguna intervención puede estar por encima de la seguridad de quienes se entregan para protegernos. Los incendios continúan. Solo recordaros que la muerte de mi hermano no fue un accidente del destino. Fue el resultado de un sistema que continúa fallando a quienes nos protegen.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha posat en valor la figura d'un home que va donar la vida per l'interès general.
6: És una persona que va decidir dedicar la seva vida, la seva activitat professional, al servei del bé comú, de l'interès general. Està treballant aquí per extingir un incendi que amenaçava el seu entorn, el seu municipi.
3: L'homenatge s'ha tancat amb una emotiva actuació musical de la Coral de Dones de Paüls i la Banda Municipal i una ofrena floral als peus de la nova escultura.
0: I Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya continuen fent seguiment de les previsions davant la possibilitat d'una tercera onada de calor durant els primers dies de la setmana vinent. Aquest nou episodi, a més, podria ser més intens i superar els valors registrats fins ara.
2: Durant l'alerta de calor, activa des del 5 de juliol, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones per afectacions relacionades amb les altres altes temperatures. Un 59% dels casos ha requerit l'activació d'una ambulància i el trasllat a un centre sanitari, mentre que el 41% restant ha estat atès pel servei 061 Salut Respon.
0: És per això que els professionals sanitaris recomanen mantenir-se hidratat i evitar les hores punta.
2: Recorden que cal hidratar-se sovint i, sobretot, tenir cura dels més vulnerables. Uns consells que ens explica des de Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribas.
7: Des del CAP Martí Julià, la infermera Rocío Badimón remarca que la prevenció és clau, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Badimón recorda que infants i gent gran són els grups que requereixen més atenció, ja que sovint no tenen la mateixa percepció de la set. Especialment important és prestar atenció a les persones grans que viuen soles.
8: Els nens petits i les persones grans han recordat-nos oferir-los aigua contínuament perquè ells normalment doncs, no se'n recorden o no tenen aquesta sensibilitat que tenim la resta. Si tenim persones grans, han recordat-nos de trucar-los cada dia, de veure que estan bé. També doncs, oferir-los aigua, potser podem posar l'aigua a alguna fruita o algun pepino o així per donar-los una mica de sabor i incentivar-los a que beguin més.
7: Pel que fa a l'activitat física, els experts aconsellen evitar exercicis exigents sota el sol i, en cas de fer-ne, protegir-se adequadament amb gorra, ulleres de sol i roba lleugera i de colors clars. En general, es recomana limitar l'activitat de l'aire lliure entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda.
2: I amb les temperatures de nou a l'alça i la possibilitat d'un tercer episodi de calor intensa, Protecció Civil i els agents rurals insisteixen en la responsabilitat ciutadana per evitar noves inhibicions.
0: I aquesta calor pot ser sufocant, asfixiant o directament insuportable. Precisament aquesta tercera onada de calor que tot apunta que ja és aquí ha disparat ja els termòmetres a les Terres de l'Ebre.
2: Mentre a poblacions de l'interior es freguen els 35 graus, les platges del litoral s'han convertit en l'únic refugi per molta gent que busca sobreviure a la calorada, com ara l'ampolla. Ho han copsat des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
3: La tercera onada de calor de l'estiu ja es fa notar amb força a les Terres de l'Ebre. Aquest diumenge els termòmetres han fregat els 35 graus a l'interior, destacant els 34,8 a Vinebre o els 34,5 a Benissanet, mentre a la costa es viuen les nits més tòrrides de l'estiu. Per intentar refrescar-se i fugir de l'asfíxia i del ciment de les ciutats, desenes de veïns i visitants han convertit les platges en el seu refugi perfecte buscant la brisa marina.
9: ens hem morit aquesta setmana, i fugint de la calor i buscant una mica d'aire fresc, que tampoc és massa.
10: Si se siente demasiado, aunque haga mucha brisa, se siente demasiado el calor.
11: És terrible, és molt fort i és molt complicat. Si fa calor, ens fiquem a la sombra o a l'aire condicionat.
12: És horrorós, sí, és asfixiant. I banyar-te al mar i... sí, sí.
3: Les previsions apunten que el calor s'allargarà fins dimecres. Les autoritats demanen molta precaució als boscos pel risc alt d'incendi a l'interior de les nostres comarques.
0: I dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya. El primer sinistre ha tingut lloc cap a les 5 de la matinada a la C-14-15 a Castellar del Vallès, quan un turisme ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels passatgers, un jove de 16 anys, ha mort, mentre que els altres tres ocupants han resultat ferits. Un en estat crític, un de greu i un de menys greu.
2: Hores més tard, a 9:15 del matí, el conductor d'una furgoneta ha mort en un xoc frontal amb un turisme a la C-12 entre Aldover i Tortosa. El conductor del cotxe ha resultat ferit menys greu. Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.
0: I seguim en plana de successos, ja que una dona de 79 anys va morir ahir a la tarda en una piscina d'un habitatge particular de la urbanització Selva Brava, a Llagostera, al Gironès.
2: L'avís als serveis d'emergència el va donar cap a 6:45 de la tarda una veïna que va veure el cos de la dona surant a la piscina. De moment, la mort s'ha certificat com a biològica i serà l'autòpsia la que haurà de determinar les causes exactes de la defunció.
0: I parlem d'educació i parlem de la consellera d'Esther Niubó, que assegura que les reunions amb els agents de la comunitat educativa estan sent molt constructives i confia que permetin rebaixar el malestar del sector abans de l'inici del curs vinent.
2: Unes declaracions que arriben l'endemà que l'Assemblea Educativa de Catalunya acordés convocar una vaga als centres públics el 8 de setembre, coincidint amb el primer dia lectiu.
0: Niubó ha explicat que des que es va acabar el curs s'ha reunit amb més d'un centenar de direccions de centres d'arreu de Catalunya, a més de docents i altres professionals del sistema educatiu. La ronda de contactes continuarà durant el juliol i també al llarg del curs vinent i s'ampliarà a les famílies.
2: Niubó assegura que aquestes trobades permeten detectar les principals mancances del sistema i confia que el diàleg ajudi a reduir el malestar. La consellera també afirma que el departament manté oberta la interlocució amb els sindicats. L'escoltem.
13: I de fet amb els sindicats hi mantenim un fil, és amb els sindicats, doncs evidentment ens anem trobant a les meses, aquí sí que és un espai que ja té una interlocució i té un espai de representació important. De tota manera ens hi tornarem a reunir la setmana que ve, també ho farem amb famílies, també ho farem doncs amb la Junta, no?, que són els espais doncs, de representació que estan establerts. Per tant, la voluntat és continuar mantenint aquest vincle i aquest diàleg que de fet hem tingut tot el curs.
0: Tot i aquest missatge de diàleg, l'Assemblea Educativa de Catalunya, com us deia, manté la pressió sobre el govern. Aquest dissabte l'organització va acordar convocar una vaga als centres públics el 8 de setembre. A la trobada hi van participar representants d'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Comissió Obrera Sindical, sindicats que poden formalitzar la convocatòria.
2: La portaveu de l'Assemblea, Mònica Rodrigo, va demanar que es convoqui aquest mateix juliol la mesa de negociació amb el comitè de vaga.
14: Ens agradaria emplaçar el departament a que convoqui la mesa de negociació amb el comitè de vaga, que és importantíssim. Creiem que abans d'arribar al setembre, que està clar que tot i que ells diuen que el curs començarà amb normalitat, no serà així, el curs no començarà amb normalitat, però no volem esperar-nos aquell moment a poder començar a parlar i que hi hagi una mesa de negociació. L'ideal seria que abans, ja durant aquest mes i el mes d'agost, ja hi hagi una mesa de negociació i que ja es pugui tirar endavant per aconseguir uns consensos i una millora del sistema educatiu públic.
2: L'Assemblea considera que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'han atès les demandes del conjunt de les etapes educatives des del primer cicle d'educació infantil fins a la formació professional. També ha aprovat un manifest amb mesures per reforçar l'ús del català als centres educatius.
0: I seguim parlant d'aules. Ara que ja es fa un mes ben bo que s'ha acabat el curs, s'ha complert un any acadèmic des de la prohibició dels mòbils a les aules en tots els àmbits.
2: La restricció amb un punt de polèmica ha acabat sent molt positiva, segons valoren els docents, ja que ha reduït la conflictivitat dins dels centres i permet treballar amb més tranquil·litat. Ens ho explica des de Ràdio Ripoll, Guido Senghiarotti.
15: Amb l'inici del curs va entrar en vigor la prohibició dels telèfons mòbils a les aules de tot el país. En ensenyaments obligatoris la restricció era total. tot i que amb el temps el departament ha admès els aparells en casos comptats amb finalitats educatives. En ensenyaments postobligatoris ja hi havia l'autorització per a ús pedagògic. Sigui com sigui, els docents valoren molt positivament la limitació i la mesura. Ha fet que els alumnes perdin distraccions i que es treballi millor. Ho explica Joan Maria Roig, director de l'Institut Abat Oliva de Ripoll.
16: Hem guanyat en tranquil·litat, és a dir, el fet que el mòbil sigui menys present, doncs tota una part de conflictivitat que anava lligada amb l'ús del mòbil, doncs en aquest sentit sí que hi hem guanyat. Sí que continua havent-hi, no?, tot el tema que potser no estan de dins del centre, sinó que és col·lateral al centre, que és l'utilització del mòbil, no?, els grups de WhatsApp, el grup del tema de les xarxes, que encara sí que no generen una conflictivitat directament en horari lectiu, però sí que és una conflictivitat que neix a fora però que després ens acaba afectant aquí en la vida del centre.
15: Els centres alhora han fet pedagogia per fer entendre a l'alumnat que la prohibició no és gratuïta. S'està treballant en què guanyin consciència sobre els perills i problemes que donen les xarxes socials. També s'aborden temes com la privacitat de dades i altres assumptes que, amb bon ús, permetrà als joves ser bons ciutadans.
0: I sortim d'educació, però no deixem les pantalles, i és que el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Xevi Xirgu, ha reclamat que el regulador català tingui competències per incidir en els continguts emesos a les xarxes socials.
2: Reclamar no només una actualització de la llei de l'audiovisual de Catalunya per adaptar-lo al nou paradigma comunicatiu que ha sorgit amb Instagram, YouTube, TikTok i plataformes de streaming.
17: En aquests moments, competencialment, és impossible, perquè hi ha una llei de rang superior, que és la Llei de Comunicació Audiovisual Espanyola, que les competències les atorga la CNMC. Els serveis digitals encara estan pendents de si efectivament serà la CNMC o no. Però en el món en què vivim, en què les informacions són globals, que tothom treballa en xarxa, i no només la xarxa, sinó que el món treballa en xarxa, els reguladors també hem de treballar en xarxa. I que cada vegada és més important, ja ho era abans, però cada cop ho és més, que el CAC estigui situat en alguns organismes europeus que en aquests moments no hi és. Perquè hi ha coses que només les pots batallar i només pots incidir-hi si la regulació és europea. Perquè estàs consumint uns productes que potser estan emesos des d'una plataforma, doncs, que té la seva seu a Anglaterra.
2: L'entrevista completa la podreu seguir a 2:15 de la nit per la vostra televisió local i la plataforma La Xarxa Més.
0: I obrim plana cultural parlant del Festival Cruïlla, que ha tancat avui diumenge la seva 16a edició, consolidant-se com el festival de referència del públic local. Més del 95% dels assistents han estat de proximitat i al llarg de 5 jornades un total de 73.000 persones han passat pel Parc del Fòrum per gaudir de més de 50 propostes musicals amb una programació que ha combinat artistes nacionals, internacionals i talents emergents.
2: Entre els moments més destacats hi ha la celebració dels 40 anys dels Pets, així com les actuacions de Jovanotti, Rigoberta Bandini i John Batiste, que han omplert els principals escenaris. Malgrat les altes temperatures, el públic ha respost amb una gran fidelitat i concerts com els de Pixies, Garbage, Sidoní o Bigger Splash han registrat una elevada participació.
0: I seguim parlant de música, però ens anem fins a Tarragona, on més de 170 alumnes de la Jove Orquestra Sinfònica de la Banda Sinfònica de la Diputació de Tarragona celebren el 20è aniversari amb un gran concert conjunt gratuït aquest vespre a 8:45 al Teatre Auditori Camp de Mart. Ens n'informa des de Tarragona Ràdio Laura Casas.
18: Les dues agrupacions són projectes educatius i artístics de referència integrades per alumnes dels tres conservatoris de la Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa. Enguany s'han unit per oferir un concert amb un repertori conjunt sota la direcció de Virgínia Martínez i Pere Vicalet com a directors convidats. Jordi Massip és el coordinador del projecte.
19: Una orquestra i una banda sinfònica juntes, que això poques vegades passen, la veritat, no és un format gaire habitual, doncs tindrà tota aquesta gent damunt del Camp de Mar tocant el repertori conjunt, diguéssim. Tot aquest treball és molt gran, però també a la vegada molt satisfactori i molt emotiu poder reunir el jovent d'entre 12-13 anys fins a 19-20, tota aquesta franja d'edat, damunt d'un mateix escenari.
18: Amb el lema La música coneix el territori, com a peces conjuntes interpretaran la marxa Jocs del Mediterrani, Danzón número 2 i Guapango.
0: I aquesta tarda ens anem fins al Maresme, al Parc del Mau de Calella, que acollirà una nova edició del Festival Cultura Viva, una cita que s'ha consolidat com un dels principals referents del reggae a Catalunya. Des de Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
20: La sisena edició reunirà artistes internacionals de primer nivell encapçalats per dues autèntiques llegendes del roots reggae, Israel Vibration, acompanyats dels històrics Roots Radix i The Congos. El festival començarà a les 5 de la tarda i completarà la programació amb actuacions de Boom Boom Fighters, en Kukapi, Dance Crusher Sound, Senyor Wilson i Rousey. El director del festival, Albert Sisa, assegura que aquesta edició és una oportunitat única per veure en directe dos dels grans noms de la història del reggae.
21: Com moltes coses, hi ha esdeveniments de la vida que jo crec que no et pots perdre. I potser hi ha anys que hi pots anar i altres anys no, però aquest any particularment, amb els artistes que portem en el cartell, com Israel Vibration i Congos, és que és una ocasió brutal. A més, pel preu que està, perquè aquests artistes, trobant-los a sales o així, doncs, tenen un preu molt més car, que molta gent tampoc se'l pot permetre, i nosaltres, gràcies a l'Ajuntament de Calella i tot, doncs, hem intentat ajustar al màxim aquest preu i poder gaudir d'aquestes dues bandes.
20: El Cultura Viva combina música en directe amb la voluntat de difondre la cultura reggae i el seu llegat històric. Amb un cartell de primer nivell internacional, el festival espera tornar a reunir aquest diumenge centenars d'aficionats al Parc del Mau en una de les cites musicals més destacades de l'estiu al Maresme.
0: Les 2:21, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: El Barça de bàsquet ha fet oficial el fitxatge d'Oliver Nakamoah, que signa amb el club blaugrana fins al 30 de juny del 2028. L'aler pivot finlandès de 26 anys i 2,3 metres d'alçada arriba procedent del Varese italià per reforçar la posició de 4 i aportar intensitat tant en defensa com en atac.
2: Després de formar-se a Finlàndia i disputar 5 temporades a la NCAA, la Lliga Universitària Americana va tornar a Europa per jugar a Alemanya abans de completar una bona campanya a la Lliga Italiana. Internacional amb la selecció de Finlàndia, Nakamoah va tancar el darrer curs amb una mitjana de 16,1 punts i 5,6 rebots per partit. En la seva presentació, el nou jugador blaugrana ha expressat la seva il·lusió per incorporar-se a un club històric.
22: Serà el meu primer any a aquest nivell. Intentaré aportar energia, esforç, bona decisió en els tirs i intensitat en defensa. Hi ha moltes coses que crec que puc aportar, però cal anar pas a pas.
2: Recentment, Nakamoah va formar part del combinat finlandès que va disputar la primera ronda dels classificatoris per al Mundial 2027 i la temporada vinent serà el primer cop que el jugador disputi l'Eurolliga.
0: I seguim en plana de bàsquet, i és que la penya ha fitxat també el jugador bosnià Emir Sulejmanovic per dues temporades.
2: L'alè pivot de 2 metres i 5 centímetres va jugar la temporada passada a l'Unicaja de Màlaga amb una mitjana de 6,4 punts i 4,4 rebots per partit.
0: I ara parlem de futbol i anem a Barcelona, on avui hi ha eleccions per escollir quin estadi farà servir l'Europa. I tenen avui fins a les 11 de la nit, que s'acabarà aquest termini als socis per escollir aquest estadi.
2: Les opcions són dues: Can Dragó, on l'Europa ha jugat els últims partits a Primera Federació, o bé el Narcís Sala, al camp del Sant Andreu. Fins ara han participat a la consulta el 40% dels electors.
0: I parlem de Primera Divisió, ja que el Barça començarà la pretemporada el dilluns, quan els jugadors passaran la revisió mèdica.
2: Els futbolistes disponibles treballaran durant setmanes a la ciutat esportiva i el 27 de juliol al 3 d'agost faran una estada al St. George Park, al Regne Unit, on tenen confirmat un amistós contra el Birmingham.
0: I el Barça, això sí, no començarà la Lliga a la primera jornada, al cap de setmana del 15 i el 16 d'agost, a casa contra l'Atlètic Club, sinó a la segona. Serà al camp de l'Elx el 22 o 23 d'agost.
2: La Lliga ha acordat l'ajornament dels partits de la primera jornada en què haguessin de participar jugadors que arribin almenys a semifinals del Mundial. El Real Madrid també començarà tard.
0: I canviem de categoria, en aquest cas el futbol femení, ja que l'Espanyol ha anunciat un nou fitxatge. Es tracta de la central madrilenya Raquel García.
2: La futbolista arriba procedent del Deportivo de la Coruña i ha signat un contracte fins al 2028. Anteriorment va defensar les samarretes del Dux Logroño i del Màlaga. La incorporació de Raquel García se suma a la de la migcampista Claudia Iglesias Bicho i la lateral Clara Rodríguez.
23: Me considero una jugadora bastante ambiciosa, que muy trabajadora, que siempre quiere un poco más. Me encanta ganar, me considero una líder también. Y bueno, una defensa con mucha garra y contundente. Espero una temporada bonita, estoy segura que va a ser dura como todas, pero muy bonita. Tenemos una ilusión tremenda de que empiece, de marcarnos objetivos e ir cumpliéndolos y bueno, de luchar por cosas bonitas y quedar en un puesto que todos soñamos y bueno, sobre todo hacer disfrutar a la afición y dejar al Español en un puesto donde se merece.
0: I parlem de tenis, ja que la tenista Paula Badosa ha guanyat a Bastad, a Suècia, el seu primer títol després de 2 anys.
2: Badosa ha guanyat per un doble 7-5 la suïssa Simona Wallert aquest dissabte. El triomf fa pujar fins al lloc 115 del rànquing i l'acosta al seu objectiu, ser entre les 100 primeres per poder disputar l'Open dels Estats Units, l'últim gran slam de la temporada.
0: I canviem d'esport al rugby, on la Santboiana ha anunciat el primer fitxatge de la temporada, el central Sergio Molinero.
2: Molinero arriba procedent del Valladolid, amb qui aquesta temporada s'ha proclamat campió de la divisió d'honor. Format a l'Hospitalet, Molinero té 26 anys i ha estat internacional amb la selecció espanyola.
0: I parlem d'atletisme, ja que 11 atletes catalans han aconseguit medalles en el Campionat d'Espanya d'Atletisme Sub-23, que acaba avui a Càceres.
2: Destacant les medalles d'or de Griselda Serret als 10.000 metres marxa, Erika Maceras als 100 metres, Aleix Vives als 5.000 i Lera Topagés als 100 metres tanques. Així mateix, Ambar Tomàs ha estat plata als 3.000 obstacles i Aleix Camats en disc. Completant la llista, els bronzes de Pau Vergés al triple salt, Haliu Estrampes a javelina, Pol Elvira als 100 metres, Martí Serra en perxa i Júlia Suárez als 10.000 marxa.
0: I un últim apunt és que Alba Petisco ha aconseguit el quart títol estatal absolut de gimnàstica artística aquest divendres a Guadalajara, en un podi íntegrament català. I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, si us ha parlat Adrià Duc i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos.
4: La xarxa de comunicació local. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
5: Quan pensem en Orgull i Prejudici de Jane Austen, el primer nom que ens ve al cap és el de l'Elizabeth, la Lizzie Bennet, i el següent segurament és el del senyor Darcy. Però la família Bennet tenia 4 filles més, i una d'elles és la que tothom considerava menys agraciada, la Mary. I aquest és el personatge que va interessar Janice Hadlow, que va escriure La otra hermana Bennet. En parlava al podcast The Secret Life of Books.
6: What do you do when you discover that you're the odd one out?
5: Què fas quan descobreixes que ets la diferent en una família on tothom destaca per la bellesa i l'enginy, en què tothom es relaciona amb el món d'una manera tan joiosa, excitant i segura? Austen també ens diu que la Mary recorre a l'erudició com a un mur que aixeca, perquè és l'única cosa que pensa que pot fer en la qual no tindrà competència, perquè a la casa ningú més està interessat en llegir història, ciència o sermons. A la Mary no li interessa gaire la ficció i no ha trobat el gust per la poesia fins que arriba a Londres a viure amb el seu oncle i la tia, on coneix tot un nou món i també un advocat amic de la família que la introdueix a tot d'autors. La Lizzie encara té un pes a la història com a secundària i el senyor Darcy apareix molt, molt en segon pla. La otra hermana Bennet s'ha publicat aquí, només en espanyol, a Libros de Seda, i aquest any s'ha adaptat a sèrie de televisió, amb 10 capítols de mitja hora que podeu trobar a Movistar Plus.
8: Mary is wearing spectacles.
24: What on earth?
25: Very good. I hope you find them most useful, Mary.
8: I do, Father. Thank you.
24: Mr. Bennet, did you know about this?
25: We discussed this at length. Mary was to visit the optician.
24: Yes, but I did not know that she would actually need to wear glasses.
5: Compta amb un molt bon repartiment i sobretot amb un molt bon guió. L'ha escrit gairebé tot Sarah Quintrell, que n'explicava això al podcast What the Austen.
26: I felt such a connection to this woman who...
5: Vaig sentir una connexió molt intensa amb aquest personatge del tipus que mai se situa al centre de les nostres històries, que té la sensació que és fora del món i que s'esforça molt per encaixar, i com més ho intenta, pitjor se'n surt. I suposo que vaig començar a escriure a partir de la meva pròpia experiència i la de la meva generació, que tinc la sensació que realment necessitàvem aquesta història. I al mateix temps, els fills dels meus amics, els meus fills, els meus nebots, anaven creixent, i vaig pensar que ells també necessitarien aquesta història.
26: They need this story so much too.
5: Doncs si us agrada Jane Austen o sèries com Dickinson, L'Edat Dorada o fins i tot Los Bridgerton, segurament us agradarà La Otra Hermana Bennet.
4: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45, us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 del matí d'avui el foc de Camarasa, a la Noguera.
2: L'incendi ha afectat unes 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aigua Barreig, Segre, Noguera, Pallaresa.
0: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: El risc d'incendi forestal torna a créixer avui diumenge a Catalunya. Protecció Civil ha situat 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per perill extrem d'incendi.
2: Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages.
0: I també Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya continuen fent seguiment de les previsions davant la possibilitat d'una tercera onada de calor durant els primers dies de la setmana vinent.
2: Aquest nou episodi podria ser més intens i superar els valors registrats fins ara.
0: Moment, doncs, a repassar la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes molt elevades, sobretot al delta de l'Ebre i per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Amb un matí que hem tingut l'arribada de molts núvols als cims i també la pols amb suspensió prominent del continent africà que ens ha deixat aquesta mala visibilitat. A aquestes hores de la jornada l'ambient és molt xafogós a tot el litoral i prelitoral català, temperatures que a poc van tirant clarament cap amunt a la Catalunya central i a les properes hores tocaran sostre al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, amb màximes que ja superaran aquests 40 graus. A més, a les valls del Pirineu, les temperatures són realment molt elevades. Aquesta tarda, calma i tranquil·litat, continuarem tenint el pas d'aquests núvols als íprims que quedaran restringits sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. Aquesta pols amb suspensió farà que tinguem mala visibilitat i demà dilluns es presenta un inici de setmana també molt tranquil, però també molt càlid a les hores centrals del dia. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona tarda.
0: I en plena de successos, dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya.
2: Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.
0: I la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que les reunions amb els agents de la comunitat educativa estan sent molt constructives i confia que permetin rebaixar el malestar del sector abans de l'inici del curs vinent.
2: Unes declaracions que arriben l'endemà que l'Assemblea Educativa de Catalunya acordés convocar una vaga als centres públics el 8 de setembre, coincidint amb el primer dia lectiu.
0: I en esports, el Barça de bàsquet ha fet oficial el fitxatge d'Oliver Nakamoa, que signa amb el Club Blaugrana fins al 30 de juny del 2028. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Adrià Jurado. Protecció Civil ha aixecat aquest diumenge al matí el confinament del nucli de Fontllonga i de les cases aïllades de la zona, després que l'incendi forestal de Camarasa a la Noguera quedés estabilitzat ahir dissabte a la nit.
2: Els bombers de la Generalitat han donat el foc per controlat poc abans de les 11 del matí. L'incendi ha afectat unes 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aigua Barreig, Segre, Noguera, Pallaresa. El perímetre està completament encerclat amb línies d'aigua i els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona que revisen els punts calents i fan tasques d'inspecció per evitar possibles revifalles. A conseqüència del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al centre d'atenció primària de Balaguer.
0: Malgrat la millora d'aquest incendi de Camarasa, el risc d'incendi forestal torna a créixer avui diumenge a Catalunya. Protecció Civil ha situat 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per perill extrem d'incendi. Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages.
2: A més, 185 municipis de 20 comarques es troben en nivell 3, corresponent a un perill molt alt. La situació és més desfavorable que dissabte, tot i que encara queda lluny dels 223 municipis que dijous es trobaven en el màxim nivell en plena onada de calor. Als municipis situats en nivell 4, Protecció Civil limita les activitats al medi natural i suspèn les obres a les carreteres.
0: I encara seguim en aquesta plana dels incendis per recordar que avui fa un any del fatídic incendi al Baix Ebre, al municipi de Paüls. Allà precisament han homenatjat el bomber Antonio Serrano, que va perdre la vida en les tasques d'extinció.
2: Aquest cap de setmana s'hi ha inaugurat una estàtua de bronze a escala real per mantenir viu el seu record. Ens ho explica des de 21 Ràdio Alberto Calatayud.
7: Una escultura de bronze a escala real recorda des d'aquest cap de setmana el bomber Antonio Serrano, mort fa un any a l'incendi del Baix Ebre. El poble de Paüls ha homenatjat en un emotiu acte de record d'aquest membre de l'equip de prevenció activa forestal, un acte on la família Serrano ha reclamat una millor i contínua gestió forestal i prioritzar la seguretat dels efectius.
9: Ninguna hectàrea de bosque vale más que una vida. Ninguna intervención puede estar por encima de la seguridad de quienes se entregan para protegernos. Los incendios continúan. Solo recordaros que la muerte de mi hermano no fue un accidente del destino. Fue el resultado de un sistema que continúa fallando a quienes nos protegen.
7: El president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha posat en valor la figura d'un home que va donar la vida per l'interès general.
10: És una persona que va decidir dedicar la seva vida, la seva activitat professional, servei del bé comú, no, de l'interès general. Està treballant aquí per extingir un incendi que amenaçava el seu entorn, el seu municipi.
7: L'homenatge s'ha tancat amb una emotiva actuació musical de la Coral de Dones de Paüls i la Banda Municipal i una ofrena floral als peus de la nova escultura.
0: I Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya continuen fent seguiment de les previsions davant la possibilitat d'una tercera onada de calor durant els primers dies de la setmana vinent. Aquest nou episodi, a més, podria ser més intens i superar els valors registrats fins ara.
2: Durant l'alerta per calor, activa des del 5 de juliol, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Un 59% dels casos han requerit l'activació d'una ambulància i el trasllat a un centre sanitari, mentre que el 41% restant ha estat atès pel servei 061 Salut Respon.
0: És per això que els professionals sanitaris recomanen mantenir-se hidratat i evitar les hores puntes de calor.
2: Uns consells que ens explica des de Ràdio Ciutat de Badalona el Jordi Ribàs.
11: Des del CAP Martí Julià, la infermera Rocío Badimón remarca que la prevenció és clau, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Badimón recorda que infants i gent gran són els grups que requereixen més atenció, ja que sovint no tenen la mateixa percepció de la set. Especialment important és prestar atenció a les persones grans que viuen soles.
12: Els nens petits i les persones grans han recordat-nos d'oferir-los aigua contínuament perquè ells normalment doncs, no se'n recorden o no tenen aquesta sensibilitat que tenim la resta. Si tenim persones grans, han recordat-nos de trucar-los cada dia, de veure que estan bé. També doncs, oferir-los aigua, potser podem posar l'aigua a alguna fruita o algun pepino o així per donar-los una mica de sabor i incentivar-los a que beguin més.
11: Pel que fa a l'activitat física, els experts aconsellen evitar exercicis exigents sota el sol i, en cas de fer-ne, protegir-se adequadament amb gorra, ulleres de sol i roba lleugera i de colors clars. En general, es recomana limitar l'activitat de l'aire lliure entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda.
0: I seguim a Badalona, perquè amb aquesta calor molts busquen refugi en l'aigua del mar i en les platges. I molts municipis de Catalunya estan treballant per fer més accessibles aquestes a totes les persones i a tots els ciutadans.
2: I llavors, a Badalona, com dèiem, han instal·lat 5 baranes repartides per la platja d'aquest municipi que ofereixen un punt de suport a aquelles persones que necessiten ajuda per accedir i sortir de l'aigua. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez.
13: S'han incorporat dues a la platja dels Pescadors, dues més al pont d'en Botifarreta i una altra a la del Coco. Són d'acer inoxidable, fan 12 metres de longitud i gràcies al seu sistema modular s'adapten al relleu de la sorra, especialment en zones amb més pendent. Una característica que els usuaris consideren clau per poder entrar i sortir de l'aigua amb més estabilitat.
14: És molt útil, jo evidentment no la faig servir, però la gent gran la fan servir. Jo hi trobo a faltar un tros de barana. La trobo curta.
27: Va molt bé,
15: per la gent gran, pues estupendo, perquè sempre pots agafar-te aquí i va molt bé.
16: Podria desaparèixer el tram de dalt, jo, per la meva opinió, i en general els que són grans, i posar-lo baix.
13: La majoria dels entrevistats opinen que de moment 5 baranes són suficients. Tot i que estan pensades sobretot per persones grans, també se'n poden beneficiar dones embarassades, persones amb mobilitat reduïda o que han patit una lesió.
0: I en plena de successos, dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya. El primer sinistre ha tingut lloc cap a les 5 de la matinada a la C-1415A a Castellà del Vallès, quan un turisme ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels passatgers, un jove de 16 anys, ha mort, mentre que els altres tres ocupants han resultat ferits. Un en estat crític, un de greu i un de menys greu.
2: Hores més tard, a 8:45 del matí, el conductor d'una furgoneta ha mort en un xoc frontal amb un turisme a la C-12 entre Aldover i Tortosa. El conductor del cotxe ha resultat ferit menys greu. Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.
0: I parlem d'educació, ja que la consellera Esther Niubó assegura que les reunions amb els agents de la comunitat educativa estan sent molt constructives i confia que permetin rebaixar el malestar del sector abans de l'inici del curs vinent.
2: Unes declaracions que arriben l'endemà que l'Assemblea Educativa de Catalunya acordés convocar una vaga als centres públics el 8 de setembre, coincidint amb el primer dia lectiu.
0: Niubó, per la seva banda, assegura que aquestes trobades permeten detectar les principals mancances del sistema i confia que el diàleg ajudi a reduir el malestar.
2: La consellera també afirma que el departament manté oberta la interlocució amb els sindicats. L'escoltem.
17: I de fet, amb els sindicats hi mantenim un fil. Amb els sindicats, doncs, evidentment, ens anem trobant a les meses. Aquí sí que és un espai que ja té una interlocució i té un espai de representació important. De tota manera, ens hi tornarem a reunir la setmana que ve. També ho farem amb famílies, també ho farem amb la Junta, no?, que són els espais de representació que estan establerts. Per tant, la voluntat és continuar mantenint aquest vincle i aquest diàleg que de fet hem tingut tot el curs.
0: Tot i aquest missatge de diàleg, l'Assemblea Educativa de Catalunya manté la pressió sobre el govern i manté aquesta convocatòria de vaga per al dia 8 de setembre, per l'inici del curs. En aquesta trobada hi van participar representants d'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Comissió Obrera Sindical, sindicats que poden formalitzar aquesta convocatòria de vaga.
2: La portaveu de l'Assemblea, Mònica Rodrigo, va demanar que es convoqui aquest mateix juliol la mesa de negociació amb el comitè de vaga.
18: Ens agradaria emplaçar el departament a que convoqui la mesa de negociació amb el comitè de vaga, que és importantíssim. Creiem que abans d'arribar al setembre, que està clar que, tot i que ells diuen que el curs començarà amb normalitat, no serà així, el curs no començarà amb normalitat, però no volem esperar-nos aquell moment a poder començar a parlar i que hi hagi una mesa de negociació. L'ideal seria que abans, ja durant aquest mes i el mes d'agost, ja hi hagi una mesa de negociació i que ja es pugui tirar endavant per aconseguir uns consensos i una millora del sistema educatiu públic.
0: I seguim parlant d'aules, ara que s'ha acabat el curs i s'ha complert un any acadèmic des de la prohibició dels mòbils a les aules en tots els àmbits.
2: La restricció, amb un punt de polèmica, ha acabat sent molt positiva, segons valoren els docents, ja que ha reduït la conflictivitat dins dels centres i permet treballar amb més tranquil·litat. Ens ho explica des de Ràdio Ripoll Guido Senghiarotti.
19: Amb l'inici del curs va entrar en vigor la prohibició dels telèfons mòbils a les aules de tot el país. En ensenyaments obligatoris la restricció era total, tot i que amb el temps el departament ha admès els aparells en casos comptats amb finalitats educatives. En ensenyaments postobligatoris ja hi havia l'autorització per a ús pedagògic. Sigui com sigui, els docents valoren molt positivament la limitació i la mesura. Ha fet que els alumnes perdin distraccions i que es treballi millor. Ho explica Joan Maria Roig, director de l'Institut Abat Oliva de Ripoll.
20: Hem guanyat en tranquil·litat, és a dir, el fet que el mòbil sigui menys present, doncs tota una part de conflictivitat

0: Però no deixem les pantalles, i és que el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Xevi Xirgo, ha reclamat que el regulador català tingui competències per incidir en els continguts emesos a les xarxes socials.
1: Reclama una actualització de la Llei de l'Audiovisual de Catalunya per adaptar-lo al nou paradigma comunicatiu que ha sorgit amb Instagram, YouTube, TikTok i plataformes de streaming.
2: En aquests moments, competencialment, és impossible, perquè hi ha una llei de rang superior, que és la Llei de Comunicació Audiovisual Espanyola, que les competències les atorga la CNMC. Els serveis digitals encara estan pendents de si efectivament serà la CNMC o no. Però en el món en què vivim, en què les informacions són globals, que tothom treballa en xarxa, i no només la xarxa, sinó que el món treballa en xarxa, els reguladors també han de treballar en xarxa. I que cada vegada és més important, ja ho era abans, però cada cop ho és més, que el CAC estigui situat en alguns organismes europeus que en aquests moments no hi és. Perquè hi ha coses que només les pots batallar i només pots incidir-hi si la regulació és europea. Perquè estàs consumint uns productes que potser estan emesos des d'una plataforma que té la seva seu a Anglaterra.
1: L'entrevista completa la podreu seguir a 2:15 de la nit per la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: I parlem del proper 12 d'agost, que hi haurà aquest eclipsi total de sol, que ja té un impacte directe en el sector turístic de les zones on el fenomen serà visible al 100%. Precisament hotels, allotjaments rurals i restaurants tant del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre, les Garrigues i el Segrià registren més reserves des de fa mesos.
1: A la demarcació de Tarragona, la disponibilitat per a les nits de l'11 i el 12 d'agost és molt limitada, especialment en zones de l'interior, com Prades i les Terres de l'Ebre. Alguns establiments ja freguen el ple, tot i que el sector recorda que l'eclipsi coincideix amb la setmana de més activitat turística de l'any. L'impacte és encara més evident a Lleida, on l'ocupació hotelera supera el 90%, quan habitualment se situa al voltant del 10% en aquestes dates. La paeria preveu rebre uns 10.000 visitants i ha habilitat dos espais oficials d'observació.
0: Paral·lelament, ahir a Camarles va acollir una jornada institucional, científica i de seguretat per coordinar el dispositiu per l'eclipsi. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va defensar que Catalunya no vol viure el fenomen només com a espectadora, sinó també com a protagonista científica. Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: I finalment, l'eclipsi també té altres dimensions més enllà de la ciència. Té una vessant també econòmica, és una oportunitat de que molta gent visiti el territori. De fet, hem hagut de treballar molt intensament amb la policia de Catalunya i amb serveis d'emergència per preparar una allau de molta gent que voldrà venir en els 18 municipis que hem assenyalat que són els millors llocs per veure l'eclipsi.
0: La trobada va reunir investigadors, gestors del patrimoni astronòmic i responsables d'emergències. Les taules de treball van abordar la mobilitat, la prevenció d'incendis, la protecció ocular, la ciència ciutadana i l'observació inclusiva per a persones amb discapacitat visual. I ara obrim plana cultural i parlem d'un fenomen televisiu, la Reina del Flow, que ha traslladat el seu èxit als escenaris amb una gira que ha culminat aquest cap de setmana a Barcelona. El Palau Sant Jordi va reunir més de 18.000 espectadors en un concert que va posar el punt final al recorregut espanyol de l'espectacle després de passar per ciutats com Madrid, Sevilla i València.
1: L'elenc original de la popular sèrie colombiana va interpretar en directe les cançons que han marcat les seves tres temporades. Un dels moments més esperats de la nit va ser l'aparició de Carlos Torres, que donava vida a Charlie Flow, rebut amb una gran ovació pel públic. També van pujar a l'escenari altres protagonistes com Pez Coy, Johnny Trejos i Carolina Ramírez, l'actriu que interpreta Jamie Montoya, la Reina del Flow.
0: I canviem una mica de terç en aquest sentit cultural, i és que parlem de les 100 edicions, que no es compleixen cada dia, del concurs de colles sardanistes de Vic, que ja les ha complert fa avui mateix.
1: De fet, aquest dissabte la plaça Major va acollir la 100a edició del certamen, el més antic de Catalunya. L'efemèride va reunir 28 colles d'arreu del territori i 126 exdansaires. Ens ho explica des del 9FM Núria Perera.
4: La ciutat ha commemorat el centenari d'una cita històrica reunint 28 colles d'arreu del país que han competit en els campionats de Catalunya de les categories Gran A, Gran B i Veterà, així com en el territorial de les comarques de Barcelona. En parla Aina Mat, presidenta del grup sardanista Riallera.
5: Home, és una fita molt important perquè som precisament la primera entitat que arriba a l'edició número 100 i, per tant, no és només una efemèride que ens implica

0: a nosaltres com a entitat i a la ciutat de Vic, sinó que implica tot Catalunya i a tot el món de colles sardanistes.
1: La celebració ha anat molt més enllà de la competició. Després de setmanes d'actes previs per recordar la trajectòria del concurs, la plaça Major acollia una mostra d'entitats i una ballada molt especial amb 126 exdansaires que han tornat a compartir rotllana el so de recordar en Vic. Ho explica Júlia Berger, secretària del grup sardanista Riallera.
2: Una ballada d'exdansaires que han ballat durant anys al concurs i a les colles de Vic. De fet, hem aconseguit reunir 126 dansaires.
1: Al final de festa arribava amb la sardana de Germanor Un mateix afany, una composició inèdita de Marc Timón creada expressament per l'ocasió.
3: I de Vic ens anem fins a la part baixa de Catalunya, a les cases d'Alcanar, al Montsià, que ha acollit la cinquena edició de la jornada Les cases, dones i mar.
4: Una cita que reivindica el paper de les dones vinculades al món mariner amb activitats, música i demostracions de remendar xarxes. Ens ho explica des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
5: La cinquena edició de la jornada Les cases, dones i mar ha tornat a posar en valor el patrimoni marítim i el paper de les dones que durant generacions han contribuït a construir la identitat marinera de les cases d'Alcanar. Així ho ha destacat Marc Chavalera, alcalde d'Alcanar.
6: Tota una jornada, no?, de reconeixement, de memòria i al final també d'orgull, no?, d'esta gent dedicada a la mar després de tants anys. I sí, si no és un dels dies més importants, segur que està entre ells.
5: L'edició d'enguany ha començat amb una demostració de l'art de remendar, protagonitzada per les dones marineres del municipi, que ha mostrat un ofici tradicional imprescindible per al sector pesquer. Una de les remendadores ha explicat què ha fet especial aquesta cinquena edició.
7: Fa 5 anys que ho fem i molt bonic, i aquest any ja algo farà de sèrie. Molt, molt bonic, molt especial.
5: La diada s'ha tancat amb un ambient festiu i una gran participació de veïns i visitants. Una edició que referma les cases dones i mar com una cita imprescindible per preservar la memòria marinera i reivindicar el paper de les dones en la història del municipi.
3: Les 2:51 minuts, moment de parlar d'esports.
8: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem amb bàsquet, i és que el Barça ha fet oficial el fitxatge d'Olivier Nakamoua, que signa amb el club blaugrana fins al 30 de juny del 2028. L'aler pivot finlandès de 26 anys i 2,03 metres d'alçada arriba procedent del Varese italià per reforçar la posició de 4 i aportar intensitat tant en defensa com en atac.
4: Després de formar-se a Finlàndia i disputar 5 temporades a la NCAA, la Lliga Universitària Americana va tornar a Europa per jugar a Alemanya abans de completar una bona campanya a la Lliga Italiana. Internacional amb la selecció de Finlàndia, Nakamoua va tancar el darrer curs amb una mitjana de 16,1 punts i 5,6 rebots per partit. En la seva presentació, el nou jugador blaugrana ha expressat la seva il·lusió per incorporar-se a un club històric.
9: It's gonna be my first year at this.
10: Serà el meu primer any a aquest nivell. Intentaré aportar energia, esforç, bona decisió en els tirs i intensitat en defensa. Hi ha moltes coses que crec que puc aportar, però cal anar pas a pas.
9: With the basics.
4: Recentment, Nakamoua va formar part del combinat finlandès que va disputar la primera ronda dels classificatoris per al Mundial 2027. Serà la temporada vinent el primer cop que el jugador disputi l'Eurolliga.
3: I seguim en bàsquet, ja que la penya ha fitxat el jugador bosnià Emir Sulejmanović per 2 temporades.
4: L'alè pivot de 2 metres i 5 centímetres va jugar la temporada passada a l'Unicaja de Màlaga amb una mitjana de 6,4 punts i 4,4 rebots per partit.
3: I canviem d'esport i parlem de futbol, però en eleccions, ja que aquest diumenge a les 11 de la nit acabarà el termini que tenen els socis de l'Europa per participar a la consulta organitzada pel club sobre quin estadi volen per disputar els partits com a locals la temporada vinent.
4: Les opcions són dues: Can Dragó, on l'Europa ja ha jugat els últims partits a la Primera Federació, o bé el Narcís Sala, el camp del Sant Andreu. Fins ara han participat a la consulta el 40% dels electors.
3: I ara sí, a Primera Divisió, el Barça començarà la pretemporada aquest mateix dilluns, quan els jugadors passaran la revisió mèdica.
4: Els futbolistes disponibles treballaran durant setmanes a la ciutat esportiva i el 27 de juliol al 3 d'agost faran una estada al St. George Park, al Regne Unit, on tenen confirmat també un amistós contra el Birmingham.
3: I el Barça, això sí, no començarà la Lliga la primera jornada, el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost a casa, contra l'Atlètic Club, sinó que ho farà a la segona i serà al camp de l'Elx el 22 o 23 d'agost.
4: La Liga ha acordat l'ajornament dels partits de la primera jornada en què haguessin de participar jugadors que arribin almenys a semifinals del Mundial. El Real Madrid també començarà tard.
3: I ara parlem de futbol femení, ja que l'Espanyol ha anunciat un nou fitxatge. Es tracta de la central madrilenya Raquel García.
4: La futbolista arriba procedent del Deportivo de la Coruña i ha signat contracte fins al 2028. Anteriorment va defensar les samarretes del Dux Logroño i del Màlaga. La incorporació de Raquel García suma la de la migcampista Claudia Iglesias, Picho, i la lateral Clara Rodríguez.
11: Me considero una jugadora bastante ambiciosa, que muy trabajadora, que siempre quiere un poco más. Me encanta ganar, me considero una líder también. Y bueno, una defensa con mucha garra y contundente. Espero una temporada bonita, estoy segura que va a ser dura como todas, pero muy bonita. Tenemos una ilusión tremenda de que empiece, de marcarnos objetivos e ir cumpliéndolos y bueno, de luchar por cosas bonitas y quedar en un puesto que todos soñamos y bueno, sobre todo hacer disfrutar a la afición y dejar al Español en un puesto donde se merece.
3: I a la segona federació masculina, el Sant Andreu ha fitxat el mallorquí Jaume Tobar, màxim golejador de segona federació la passada temporada.
4: El club ja supera els 5.300 socis i s'acosta al seu rècord. A la tercera federació, el Badalona ha renovat Jaume Pinyol. Per contra, Albert Ruiz no continuarà al club escapulat.
3: I parlem de tenis. La tenista Paula Badosa ha guanyat Avastat a Suècia el seu primer títol després de 2 anys.
4: Badosa ha guanyat per un doble 7-5 la suïssa Simona Wallert aquest dissabte. El triomf la fa pujar fins al lloc 115 del rànquing i l'acosta al seu objectiu, ser entre les 100 primeres per poder disputar l'Open dels Estats Units, l'últim gran slam de la temporada.
3: I anem amb tir amb arc. La tarragonina Elia Canales ha guanyat la medalla d'or en la Copa del Món de tir amb arc que es disputa aquest cap de setmana a Madrid.
4: Canales ha aconseguit la primera posició en la prova mixta, fent parella amb Javier Mérida.
3: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, el servei de la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Duc, i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos. Passeu un bon diumenge.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Continguts en xarxa.
14: La cartellera renova un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Bayana.
15: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
16: ¿Cuánto vale?
15: Pues cerca de 1 millón.
16: ¿Qué? Nosotros aún tenemos en casa a 2 hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hiciera esta cresta y yo estaba totalmente de acuerdo con él.
14: A Un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
17: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
15: No se preocupe, no estoy harto.
18: Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
19: Nada, colgada.
14: Las Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res, però alguna cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
18: Es como que nunca volviste.
19: Sí que volví.
20: Bayana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
19: Bueno, creo que me he saltado.
20: No hay tiempo, me tengo que ir.
14: Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Baiana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui, amb el semideu Maui, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.

0: After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi.
1: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
2: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
3: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
4: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi.
5: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
6: La fusta és un material natural lligat a la humanitat des de l'antiguitat. Donat el fet que la tenim a l'abast i gràcies a la seva naturalesa, ja que els arbres la produeixen amb fins estructurals, és un material altament eficaç. Els seus usos són variadíssims, però una de les indústries tradicionalment més destacades ha estat la del moble. Un sector que ha vist com noves tècniques productives, com els conglomerats, els contraplacats o els laminats plàstics, han avançat per la dreta la fusta noble, massissa i de qualitat. La producció en massa de mobles amb aquestes característiques, normalment més econòmics, però amb pitjors propietats, ha suposat un repte per a la fusteria tradicional, obligada a conviure amb un sistema de comercialització més modern i més competitiu. En aquestes circumstàncies, les noves generacions de fusters i fusteres, aquelles que han de garantir el relleu i la continuïtat de l'ofici, no ho tenen pas fàcil. Sovint l'atractiu va més enllà de les càbales sobre el sou que es guanyarà a final de mes i per això, dedicar-se a un ofici com aquest sol ser vist des del romanticisme. La Christina Bay Parris, nascuda el 1988 a Derbyshire, Anglaterra, però que ha viscut tota la seva vida a Osona, està estretament connectada amb la fusta des de petita. El 2009 va obrir el seu taller. L'hem vingut a visitar perquè ens expliqui la seva trajectòria, la manera com treballa la fusta i la filosofia amb què es dedica al seu ofici. La fusta ha estat sempre present a la vida de la Cristina. Actualment, i des de fa més de 15 anys, és la seva feina, el seu dia a dia, però mai ha deixat de ser el joc i el gaudi que era per a ella quan era petita i vivia en una masia a Pruit, envoltada de natura.
7: Des de petita ja sempre he viscut al camp. Bueno, actualment no, però sí que fins a l'adolescència vaig viure al camp. I sóc una persona molt connectada amb la natura. És algo molt, molt important per mi, pel meu benestar. De fet, a mi em treus la natura i és com tancar un ocell en una gàbia. Vull dir, no, em sembla que no podria viure. De fet, he passat èpoques, vaig estar una temporada, 6 mesos a Barcelona, i ja m'ho vaig passar bé i tal, però realment la natura és medicina per mi i per tothom. Com que m'agradava molt a mi estar al camp i m'agradava molt sóc una persona que, bueno, des de petita ja, que sempre he tingut com un món interior molt ric i em feia les meves històries i pujava als arbres i m'agradava molt tenir cabanyes i això. I al meu pare li vaig demanar si em podria ajudar a fer una cabanya de fusta. I me'n recordo que amb el cotxe teníem una pick-up en aquell moment i vam anar amb un veí que tenia un taller també i tenia fustes i ens vam agafar uns quants taulons i em va estar ajudant a fer una caseta i amb porta, finestra i de tot.
6: Al seu taller hi ha fusta allà on mirin els ulls. Retalls, llistons amb un destí encara indeterminat, restes que aprofita per fer-ne pallets per a l'autoconsum, mobles a mig fer i al seu costat eines de tot tipus i la serra industrial al centre. Però hi crida l'atenció un retrat d'un home d'edat ja avançada, fotografiat de perfil. És el seu avi matern, a qui té present i recorda. Com el seu pare, que l'ajudava a fer-se cabanyes, l'avi va transmetre-li l'estima pel treball manual i la fusta.
7: També vivien allà a prop nostre del camp. Era una altra masia, però estava com a mitja hora a peu. I me'n recordo molts cops que anàvem caminant i després del seu graig tenia un petit taller. Vaig entrar en el món aquest de les eines manuals i de que amb les mans es poden fer coses increïbles.
6: Llavors, la Cristina ja es divertia amb els objectes i les manualitats. Tenia un interès gairebé innat per saber com estaven fetes les coses.
7: Jo sempre he sigut una persona molt, molt creativa. M'han agradat des de petita ja treballar amb les mans. Me'n recordo d'estar aquí a la casa de camp de Pruit, tancada, bueno, jo em tancava a l'habitació i tenia la meva tauleta i sempre estava fent coses amb les mans d'artesania, amb paper, amb materials que trobava. M'encantava... Jo vaig descobrir Art Attack, que aquí hi havia la versió en espanyol, però jo mirava la versió anglesa original, i em gravava jo els meus episodis d'Art Attack, devia tenir 7 o 8 anys, i després els anava reproduint i anava copiant tot el que anava fent.
6: D'estudiar, però, la Cristina no n'era gaire entusiasta.
7: No era una persona molt estudiosa, no m'agradava seure a taula, escoltar i fer deures, i era tot el contrari. De fet, m'agradava la plàstica, m'agradava tot el que era art.
6: Després d'estudiar batxillerat, la Cristina va anar a estudiar fusteria a Escòcia. Era l'any 2007. Se n'hi va anar sense saber res més enllà del que havia après amb l'avi i sense ser massa conscient del que feia i vindria. Però va tornar amarada de tot allò bàsic i necessari per poder-se dedicar a la fusteria feta gairebé una professional. Duia aquesta passió a dins i mai hauria pensat que esdevindria una vocació i un ofici. Però en tornar, va obrir un talleret al garatge de casa seva, a Tavertet. Amb les quatre eines que tenia, va començar fent càrrecs per la família i els amics.
7: Si és una peça per encàrrec, primer és saber quina idea tenen en ment i després, a partir d'aquí, també saber quina tonalitat els hi agrada. Intento sempre mantenir el to natural de la fusta. Bàsicament perquè és que ja és la fusta en si ja parla per si sola i molts cops l'acabem pintant, l'acabem tapant allò l'essència, no? L'essència de la fusta. Després també saber molt quin és el seu estil. Sí que m'agrada sempre posar el meu granet de sorra en quant a l'estil i el disseny. No sé ben bé quin és el meu estil, però suposo que dec tenir un estil des de fora, podes veure. Però sí que m'agrada que el moble encaixi en els espais de les persones, perquè ja que vull que visqui molts anys al costat d'aquella persona, de que comparteixin vida, que sigui un moble atemporal, saps? Que pugui encaixar també en molts ambients diferents.
6: I precisament a Tavertet, la família hi tenia quatre casetes de turisme rural. Van obrir nous espais per guanyar-se millor la vida i això va obrir les portes a la Cristina a passar-se 3 anys entre 2010 i 2013 fent tot tipus de mobles. Aquesta primera experiència, familiar però seriosa, li va oferir tota la llibertat del món per crear i construir els mobles. Va ser una oportunitat gratificant.
7: Quan ho vaig tenir tot muntat, va coincidir que amb la meva família, bueno, tenim un hotel rural a Tavertet mateix, I va coincidir que ampliàvem. O sigui, fins aleshores teníem 4 casetes de turisme rural, però no donava com per mantenir tota l'estructura. És una masia molt, molt gran. I vaig estar... Jo vaig obrir el taller el 2009 i després va ser el 2010 fins al 2013, més o menys. O sigui, van ser 3 anys de fer que si llits, que si mobles de recepció, que si miralls.
6: La Cristina engega la serra industrial. Ha de tallar un tauló a la mida que necessita i donar-li una forma regular. El taller on som ara, un petit racó de 60 metres quadrats que forma part d'una nau de la família, s'hi va mudar cap a 2020 després de passar un temps en un espai llogat a Vic. Diu, però, que tan aviat com pugui, se'n tornarà a la natura. La Cristina elabora mobles basant-se en l'artesania tradicional, però amb un enfocament contemporani que parteix del respecte per la fusta, el seu origen i la seva fesomia. És un compromís amb el medi natural que tant estima. L'única fusta que utilitza és massissa. Li agrada treballar amb fustes locals, és a dir, del continent europeu, de tan a prop com pot.
7: M'agrada treballar amb fustes locals. M'agradaria molt trobar la persona que em pugui vendre fustes realment locals, o sigui, del veí o de Catalunya. Sí que ho compro aquí al magatzem, però normalment acostumo a comprar... Treballo molt amb roure francès. Vull dir, no és local, però com a mínim és proper. Tinc l'objectiu és trobar i treballar amb fusta d'aquesta, però encara no he trobat. Però sí que treballo molt amb roure francès, i tot això està certificat. Treballo amb castanyer, faig, bedoll, freixa... El certificat que miro jo és de sostenibilitat, o sigui que siguin de tales legals i controlat, i que saps que en tallen, però a més també hi ha una gestió darrere.
6: I què diferencia els mobles que fa una fustera com ella amb els que es venen a les grans superfícies?
7: Els meus clients principalment sempre han sigut de boca a orella o a través de Instagram. Però, clar, el mobiliari fet a mà és més car. És més car perquè està fet amb consciència, està fet amb productes de qualitat i està fet d'una manera, com a mínim, tal com treballo jo, està fet d'una manera pensada per durar... O sigui, jo no vull... Jo això, si pot durar indefinidament, és el que sempre intento... Jo quan construeixo, jo vull que duri per sempre. No sé si això ho aconseguiré o no, perquè evidentment poden passar moltes coses, però que és la meva intenció. I això té un preu. Té un preu perquè són hores de dedicació, i les hores tenen un preu, evidentment. I si ho compares amb productes, amb mobles d'IKEA o de qualsevol altra botiga de mobiliari d'aquest... Bueno, ja, a veure, IKEA tampoc és que sigui barat, vull dir, la gent també et dirà que no és barat, però si ho compares amb el cost que els costa a l'empresa, i estan guanyant moltíssim. Per exemple, el meu marge és just poder-me pagar un sou i ja està, jo no és que hi tingui benefici. La diferència, que ells treballen amb maquinària, que quasi són robots, per tant poden produir com xurros el mobiliari, i és mobiliari estètic, pensat perquè t'entri per la vista i et duri el que et durarà, que poder és fins al proper trasllat. I això és barat, sí, això t'ho pots permetre, però què passa? Que d'aquí 2, 3, 4 anys t'hauràs de tornar a comprar, i un altre cop, i un altre cop, i si comptes tots els anys que t'has d'anar comprant mobiliari, que realment no t'aporta cap valor, ho compares amb un moble que l'has demanat tu, que l'has demanat personalitzat, que realment aquella persona l'ha fet pensant en tu, amb el que vols, amb el que necessites, i a més hi ha posat tot el seu cor, la seva ànima, té un preu més car, però és que allò t'ho portaràs per tota la vida i segurament ho podràs donar als teus fills.
6: La Cristina coneix i s'estima profundament la fusta. Ens la fa estimar.
7: El maco de la fusta és que és un material natural, és un material viu. Realment, vull dir, és un material amb història. Si tu penses, un tros de fusta pot arribar a tenir 500 anys o més, i està tot gravat a dins. És un material amb ànima. També m'encanta perquè és un material molt càlid. Vull dir, tu el toques i és que ja només amb la temperatura i amb el color i amb l'olor I la textura, exacte. Vull dir, és un material que t'entra pels cinc sentits. És preciós. I a més és un material que ben cuidat pot aguantar generacions i generacions. Vull dir, tenim mobiliari molt antic que encara es conserva. Simplement és fer-lo bé, fer-lo conscientment, fabricar-lo, crear-lo, la peça que vulguis fer, i després mantenir-la, evidentment mantenir-la i estimar-la i valorar-la.
6: Ben a prop de la taula, a sobre on hi ha penjat el retrat de l'avi de la Cristina, al costat de la porta d'entrada, hi ha, posat de costat, un rètol fet amb fusta. Hi ha gravat el nom Wood Woman Made. Quan va començar a fer de fustera, sorprenia que fos una dona.
7: Molts cops, anant a comprar materials, que és quan et relaciones amb la gent i dius el que fas, és com que queden molt parats. Al principi quedaven parats i és com que no et tracten gaire en sèrio. Ara, clar, després d'anar anys i anys en el mateix lloc o en els mateixos llocs, ja et coneixen, i de fet et coneixen encara més perquè ets com de les poques dones. Per tant, ja hi ha un altre valor.
6: I com és que posa el seu nom i Good Woman Made al seu negoci i per donar-se a conèixer?
7: Jo utilitzo el meu nom, el meu nom, Cristina Bay Parris, primer de tot perquè és un producte personal, vull dir, és un producte que creo jo amb el meu cor i amb la meva ànima, i crec que posar el nom com a marca ja dona un vincle, i la gent ja sap bastant com és. I evidentment també perquè la gent sàpiga que sóc una dona, i hi ha qui tant li farà, hi ha qui, no sé, cadascú que... Però com a mínim per donar el valor aquest. I després lo de Wood Woman Made seria... Això ho va idear la meva... Bueno, la que li vaig demanar els serveis a la dissenyadora, Ingrid Picanyol. I va arribar amb aquest concepte de Wood Woman Made, o sigui, Wood fusta, Woman Made seria creat per una dona. I és el donar a conèixer de que aquest ofici, que sempre ha sigut com molt d'homes, aquest i molts altres, doncs que també hi ha dones avui dia que també ho fan, i ens en sortim igual de bé.
6: Quan va començar a fer de fustera, la Cristina era una rara avis, per ser dona i jove, ben just fregada la vintena. Una doble dificultat, ja que els oficis artesanals, ja de base, recurrentment masculinitzats, són cada cop més aliens a les generacions joves.
7: Clar, a vegades potser el fet de ser dona i estar en un món més masculinitzat, o encara ara bastant, és com que també ens falta creure'ns que ho fem igual o millor que segons qui. Vull dir, no és pel fet de ser dona que fas més o menys, però simplement ho pots fer igual de bé que qualsevol altra. I és aquest pes extra que tenim les dones en l'àmbit de la fusteria, però en l'àmbit de moltes altres coses.
6: Però el cert és que durant els ja més de 15 anys d'experiència al sector, la Cristina ha anat trobant i coneixent més dones joves com ella.
7: Quan vaig començar el 2009, jo no coneixia altres dones fusteres. No coneixia altres dones, però no fusteres. Però sí que amb els anys he anat, segurament degut a les xarxes socials, que això hi ha ajudat molt. Al final és la passió aquesta de poder treballar amb les mans, i és. Molts cops jo crec que la gent ho descartava, les dones ho descartaven, per bàsicament pensaves que era una cosa com molt d'homes. Però el saber que existeix i que cada vegada hi ha més cursos, hi ha més formacions, i que qualsevol persona hi pot entrar, cada vegada hi ha més dones. Ara ja en conec bastantes, i de fet crec que hi ha una associació, jo no en formo part encara. És un moviment que cada vegada va a més, i no només en la fusteria, vull dir, en molts sectors que sempre han sigut majoritàriament d'homes, i cada vegada més estan entrant més les dones, i això és lo guai. I lo maco de les dones també és que tenim una altra mirada. És maco veure un mateix producte, poder escollir si vols que tu te'l fabriqui un home o una dona, que hi hagi l'opció. Principalment el que conec són dones joves, per tant és una cosa relativament recent. El problema és, no és tant si ets dona o home, és més en l'ofici en si, que és, vulguis o no, és complicat perquè és un sector petit, són productes majoritàriament d'un preu més elevat, i simplement el que hem d'aconseguir entre tots, els artesans, és de canviar la mentalitat de les persones i de mirar de reduir aquest consum massiu i constant, i intentar fer entendre que el consum ha de tenir valor. Has de comprar coses amb consciència i saber quin és el valor que t'estan aportant. És un treball de la societat que s'ha de fer en quant a si volem seguir produint i llançant o si volem una vida i uns productes amb sentit, i volem cuidar del planeta i volem realment donar valor a aquelles persones que hi estan entregant el cor i l'ànima.
6: Ella treballa la fusta, l'estima, que ens transmet aquest amor material i espiritual, però també dona un missatge optimista pel sector i alhora una crítica constructiva i un crit d'alerta a la societat, en bé del consum conscient i la consciència de la nostra petjada.
5: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi.
1: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
2: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: aquest estiu. Escull Ràdio Sant Boi.
1: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
2: A menys d'un quilòmetre de Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, riu avall, travessant-lo per un pont medieval, hi ha el disseminat de Sors, un petit poble presidit per la seva església, dedicada a Sant Esteve. Les campanes toquen 9:15, i cada dia cap a aquesta hora, a una masia de ben a prop, se solen sentir uns altres cops metàl·lics. Són intensos i molt més seguits. Els fan tres joves al voltant de la trentena sobre una enclusa centenària que, com l'ofici de forjador, estan entestats a mantenir, tot reivindicant l'artesania i la importància del ferro. Som a Can Menargues, casa de la família de Liu Gironès, que avui no hi és. Ell, el Llorenç Rodríguez i el Jordi Rourejou, fa uns quants anys que són amics, i ben just uns pocs mesos que forgen peces de ferro en una nau contigua a la masia. Liu, aficionat de les armes i armadures medievals, va començar a forjar-ne el seu garatge anys enrere.
3: Ferro el que té és que un cop el treballes i el comences a saber tocar, t'enganxa moltíssim. I ja vaig tornar-hi a caure de plens, vam començar a conèixer amb Liu, que ens vam conèixer per tema forns de llenya, perquè a mi em va començar a cridar molt l'atenció la forma de cuinar amb llenya, i vam construir un forn de fang de casa, com es feia abans, descalços, trepitjant el fang i la palla. El vam fer, ens vam començar a portar superbé, vivíem al cantó, per dir alguna cosa, ens vam anar trobant més. Vaig començar a descobrir molt el tema dels forns, de cuinar i tot això. Em diu el tema de les màquines, que sempre hem sigut de tenir moltes màquines a casa i estar tot el dia tocant amb màquines. I a través d'aquí ha començat a quedar molt, després va començar a aparèixer en Llorenç, em viu també per aquí a casa, anant a fer muntatges de fires medievals, construint escenografies, construint màquines de guerra, havent de forjar els eixos de les màquines de guerra i tot això, i aquí començar a descobrir la forja i dir, hòstia, mola molt, perquè te pots fer totes les eines que tu vols. I aquí va ser on ens vam començar a conèixer, vam començar a treballar junts, vam començar a estar molt de rato per aquí investigant i provant coses i vam veure que ens enteníem, però brutal. Mai ens hem discutit, mai ningú ha cridat a ningú, si hi ha hagut algun problema s'ha parlat i s'ha solucionat de seguida, i això va ser el que va dir, hòstia, tu, si ens portem tant i tan bé junts, ens entenem tan corrent i tot, què fem? Pues creem una empresa o treballem junts.
2: La cosa, entre ells, com el foc que cal per acalentar el ferro, ha anat a poc, però des d'aquest mateix 2025 ja són socis de la cooperativa Forja del Terri. Segons el Gremi de la Ferreteria, el 75% de les ferreteries no té assegurat el seu futur per manca de relleu generacional. Ells, però, han obert la seva. Entre amics, entre companys i afins, a contracorrent, a la seva i en sortint-se'n. Calentem cafè a la Farga i seiem a la taula que hi ha al mig del taller, amb tot a l'abast. La Farga, l'enclusa, el martinet i totes les eines. Ens expliquen la seva història, el seu ofici i com el viuen i en viuen. El ferro, diuen, és la matriu de l'artesania. És el material de què es fa bona part de les eines que fan falta i aquesta és la seva voluntat. Malgrat tot, les destrals que veu i fa servir en Llorenç per llevar el suro, es lamenta, arriben de Sardenya o de Mallorca. Ells han nascut per mirar de capgirar aquesta realitat amb el seu treball, però sobretot s'han unit per aprendre. Tots han fet el seu camí fins a petar aquí, sense cap precedent familiar en l'ofici ni ningú que es pugui considerar mestre. I així, autodidactes i sobretot fascinats pel ferro, s'han convertit en els forjadors d'entre els més joves del país i una nova generació compromesa i en el camí de la professionalització. L'oportunitat de treballar a Caliu, per sort, els oferta la facilitat de no haver d'assumir, des del punt de partida, una necessitat bàsica com és tenir un espai aixoplugat i prou gran com perquè hi treballin els tres.
3: Clar, fer aquest mateix projecte sense l'espai hagués costat. De fet, va aparèixer primer l'espai
4: i després
3: va aparèixer el projecte. Que... No, això ha ajudat molt.
5: Bueno, i l'inversió, que clar, no hem hagut de fer una inversió milionària com fa molta gent, perquè màquines, útils, eines i tot això, com que som tan friquis, pues, un ja havia comprat això, jo què sé, un ja tenia 1.000 pinces que havia estat comprant de forja o ja se l'havia començat a crear, l'altre, aquí hi ha un altre Martinet, que és vell, que ja també teníem. Un altre ja havia comprat una enclusa, un altre ja tenia mais, un altre portava les radials, un altre té el cabatro, i ha sigut no haver de fer una esquitxada de molts de diners per poder obrir el taller i el tenir un lloc gratis, que no hagis de pagar lloguer, que no hagis d'invertir molts de diners, pues això ens ha sigut una facilitat gegant, perquè si no, de l'altra manera, segurament haguéssim acabat llogant una part d'un taller d'algú per poder anar a treballar per aquell, després ja segurament cadascú hagués anat tirant més a la seva. Sí, és que, o sigui, s'ha fet quasi sense voler. El pal a quedar i quedar un rato, que no quedar per treballar, quedar un rato, i què fem? I sense adonar-te'n ja estàs forjant, o ja estàs soldant un carro, o ja estàs creant de zero un carro medieval per anar a la fira.
2: Organitzar-se en forma de cooperativa els dona confiança i més fortalesa, més enllà d'estalviar-se multiplicar la paperassa per 3.
3: Fer una cooperativa i ser que és el ser dels 3 a mi em dona molta confiança. I motivació, també. De crear coses més grans que jo sol no m'atreviria a embolicar-me. I el ser dels 3, que és això, doncs xerrem, tenim aquesta comunicació, que és moment de debat, i dir, vinga, així sí que ho veig clar i fem alguna cosa gros, el més gros que vulguis.
5: O que si t'encalles, no? A vegades que
3: correcte,
5: estàs en un projecte i de cop t'ha sorgit un problema en aquest projecte...
3: Hi ha dos caps més que diuen, ostres, mira, prova de fer-ho així, provem-ho això.
2: No són gent d'estar en un polígon. Els agrada veure el campanar de sorts i les alzines ben a prop. Tenir els gossos i l'asa a tocar. I en un espai com aquest, s'han anat construint el taller des de zero.
5: Després van aparèixer les màquines de Narcesa, que Narcesa és una empresa molt grossa i potent d'aquí a Garrigàs, que és un poble de per aquí a prop de Figueres, que ens ha fet sessió d'ús d'aquestes màquines a canvi de crear continguts per internet, explicant com funcionen i què es pot arribar a fer amb aquestes màquines, que és el Martinet i la premsa hidràulica. I clar, amb aquestes dues màquines pues, hem fet un...
3: El soroll el fem nosaltres.
5: Correcte. I clar, ell treballa molt. El que tu pots fer en 10 minuts amb una màquina d'aquestes, tu t'hi estaries 4 hores. O sigui, ho acabaràs fent tot el mateix, però el que hem aconseguit amb això és amortitzar temps i poder arribar a fer més encàrrecs o poder ser més eficients a l'hora de treballar. I això també és una gran ajuda que ha sigut que també ens centrem més en la forja i que ens puguem ficar més en tot de la forja.
2: L'artesania, diuen, d'altra banda, també ha de caminar amb la innovació, així com les xarxes també són un canal de comunicació, d'aprenentatge, de negoci, d'oportunitats, un suport que estalvia tràmits i processos. Però les eines són la base de l'ofici i el taller l'han omplert també d'eines recuperades, entre altres, de forjadors que es jubilen o es veuen obligats a tancar el negoci perquè ja no els accepten en entorns urbans. El Joe recorda l'emoció d'un home que es dedicava a muntar bicicletes a qui van comprar una taula.
5: I el tio, què va passar? Que el Joe on estava, doncs per herència s'havia de vendre tota la finca, ell no podia comprar el taller, no sé quantos, i vam anar a veure, vam descobrir que tenia aquestes màquines. Doncs el dia que vam anar a buscar aquest plat, tu hauries d'haver vist aquella persona plorant allà com un nen petit. No, per què? Perquè s'està desprenguent d'una peça que li ha donat la vida, que és la seva feina, i que està veient que ell ha acabat, que se n'ha d'anar a soldar una empresa gegant. Per què? Perquè no té l'espai i l'ha de vendre per tema d'herències i per tonteries d'aquestes. Saps? I nosaltres tenim la sort que el podem agafar i li podem tornar a donar una vida. I clar, això també fa que aquesta gent estigui contenta, saps? No ho està tirant a la xatarra, no ho està venguent a un ricatxo perquè vol fer-se la seva tauleta maca abans d'entrar a casa.
3: que ho està cedint o ho està venguent a una gent jove que està motivada, que està tornant a crear un ofici d'abans i que vol recuperar les eines antigues i que li agrada treballar, perquè a nosaltres ens encanta treballar. Vull dir, jo el diumenge curro, jo el dissabte curro, a mi m'és igual, la meva parella n'està farta. El pal diu, tu, prou, saps? El pal, què faràs aquest fin de dia? Ah, no ho sé. Diu, no et tancaràs el taller tot el cap de setmana. Bueno, saps? Ja, és el que ens passa i és que ens encanta, saps?
2: I ara que portem una estona xerrant, en Llorenç engega la farga per escalfar motors i així poder començar a forjar. La forja és un procés en què, a base de la calor del foc i l'ús de la força i la tècnica, s'aconsegueix d'una forma al metall.
4: Ja és ficar el ferro calent per canviar-li la forma.
3: Sí, o sigui, és a través del foc, el que ell deia.
4: Modificar l'estructura que té, com estovar-lo, per poder-lo muntejar.
2: El Llorenç i el Jou ens ensenyen el procés donant forma a unes fulles que conformaran una rosa que, ara que s'apropa a Sant Jordi, estan ensenyant per xarxes. Ha estat tot un èxit. Ens ensenyen com tallen el ferro, a la manera tradicional, estovant-lo tal com poden per partir-lo i modelar-lo.
3: I ara estem, doncs ara, a través d'una rea vella que teníem per aquí, doncs la plastem i traurem aquestes fulles. Si tu vas traient aquesta, la plastes, intentes donar-ne de forma i després d'una radial acabes de tornejar-la.
2: La forja tradicional té les seves arrels en les antigues

0: El primer dia que vas amb tots els nervis i les ganes, vas, aviam si me'n recordaré. Una mica com anar amb bicicleta. Un cop aprens a anar amb bicicleta, més o menys hi saps anar. Quan et plantes allà davant de l'arbre, pues sí, funciona, però funciona sol, perquè tens aquesta memòria dels músculs. Amb la fusta també passa, però amb el ferro jo encara no l'hi tinc. No, i aquesta memòria muscular no, encara no hi és. Anar aixecant el martell, anar picant, doncs de mica en mica, doncs es va creant aquesta
1: simbiosi.
0: Però ja... Sí, de... Bueno, d'entendre com pica el martell. Hi ha martells amb diferents formes, amb diferents pesos, els ferros calents, no tan calent. Hi ha moltes variables, igual que la fusta.
2: És important mantenir el coneixement acumulat de ferrers com el Roger Ferralla o en Cristof. No els fa por preguntar, ni que la gent sàpiga que no en saben prou. Creen xarxa i comunitat, i mentrestant van provant, entenent els processos.
3: Si comença des d'un esbós o una idea mental que té algú, la traspasses a un paper, aquest paper dibuixes o... El que ens agrada molt a nosaltres és dibuixar a escala les coses. Dibuixem les coses a escala i un cop aquest dibuix està realitzat, ja et diu si quan el portis a la realitat et sortirà bé o no. Després, un cop tenim aquest esbós, ho tenim tot, es parla, es comunica una mica com el faries i a partir d'aquí ho proves. I vas debatint, ho vas mastegant entre tots i un cop arribes a una conclusió o ja sol surt que tots diem el mateix, doncs ja sabem que allà és el que ha d'anar bé. No ho sabem segur, però és el que creiem. Ho proves, ho fas realitat i si és el que ha tocat, has triomfat. Doncs ja saps fer una cosa bé.
0: Com que no surt de la primera...
3: Correcte.
0: És l'aprenentatge aquest de dir, ostres, aquí ens hem imaginat aquest pas, però no va després, per exemple.
2: El ferro permet certa facilitat per reutilitzar i així provar i experimentar amb més confiança, sense pressa.
3: Jo moltes vegades vinc a treballar i és com si no vingués a treballar. Jo he vingut a passar el matí, m'ho he passat de perles, he estat disfrutant tot el matí, no sé què. I sí, hem estat creant que si ahir un prototip d'una rosa de Sant Jordi, que si... jo què sé, i poder arribar a casa, jo arribo a casa i de cop, hòstia, em sento realitzat avui. Per què? Perquè avui he après a fer la meva primera cunya per estellar-me la llenya.
0: Aquesta és la part política. Que no...
3: Sí.
0: Que ens ho fem nosaltres perquè nosaltres volem. No?
3: I...
0: És a dir, que som lliures de... Aviam, lliures en un sentit de la creació. No, ningú ens marca...
3: No tenir aquest estrès d'ara, d'haver-hi una pressió que necessito produir molt per fer molts de diners, necessito amortitzar molt el temps perquè si no, no hi surto guanyant, necessito, ui, que comprar-ho tot el més barat que pugui i vendre-ho el més car que pugui perquè la gent així hi guanyaré més i em podré comprar o me'n podré anar de vacances de no sé on i podré portar una roba de no sé quina marca. No, nosaltres preferim reutilitzar roba, reutilitzar coses, tenir arreglants de les eines, poder-nos crear les eines, poder-nos crear els nostres mobles de casa, i tot això és el que ens ajuda i ens agrada, i poder recuperar un ofici d'una eina que et durarà tota la vida. A mi m'agrada algo, series
0: bueno,
3: com...
0: Una mica autosuficients, de les necessitats més materials.
2: El ferro, com diuen, és el centre de l'artesania, a tot arreu. I la forja, creuen, i ho intenten, ha d'estar al servei dels artesans, reproduint aquest món, atenent les seves necessitats. Productes fets a mida, perquè no s'hagin d'adaptar al producte. Aquesta és la diferència que ells poden oferir.
3: Per això a nosaltres ens encanta recuperar eines antigues o peces antigues, per què? Perquè estan fetes perquè durin tota la vida. I tu aquell martell l'agafaràs i el meu fill o el meu net o la meva filla o el qui sigui

0: potser farà servir d'aquí 50 anys. Per què? Perquè és una peça que no es farà malbé, que és el que nosaltres creem, el del consumisme i tot això. A nosaltres no ens agrada el consumisme. Nosaltres el que ens agrada és poder tenir una cosa i que si realment vols una cosa, doncs vens a buscar-nos i ens dius tu, que necessito, com és el cas dels cistellaires, que necessito una eina...
1: Una rèplica d'aquesta eina.
0: Sí, jo què sé, l'altre dia van venir amb una eina que ara mateix no et sé ni dir el nom, perquè canal. És el primer... El canal, perquè és el primer cop canal. Que la veia, jo mai a la meva vida havia vist aquella canal, doncs va venir la Beix, que és un cistellaire molt de la família també, que està molt amb nosaltres, que ens apoya, que ens encarrega moltes eines, i va venir amb una canal que va dir, diu, mira, aquesta canal... Diu, jo fa més de 20 anys que no en veig cap o que no sé que ningú en fabriqui cap. Ara mateix ningú els està fent, costa molt de trobar, no sé què. Doncs li vam replicar una canal exactament igual, personalitzada, marcada amb les seves inicials, amb el nom de la seva empresa, amb tot. I clar, doncs vam forjar una canal que feia 20 anys que ningú forjava una canal. I que ara hem donat la solució a tot el món d'aquest de cistellaires a poder tenir aquesta canal, perquè aquesta canal és catalana i només ho fan servir els cistellaires catalans. I ara què passa? Que tothom va buscar les eines a França. Doncs com que els francesos no fan servir aquesta canal, ningú feia canal. Buscar ara el món dels cistellaires, saben que a la Forja del Terri poden venir a encarregar-nos la canal catalana per poder fer el seu cistell. O es poden venir a demanar un foer per poder estallar-se les seves llenyes, les seves canyes, o pot venir un picapedrer o un verger a fer-se el seu martell que vol per picar pedra. Pues a nosaltres és una mica això, poder-te crear i poder fer això és el que ens fa trempar, el que ens fa estar content, el que ens fa motivar, el que ens fa tirar endavant.
2: En el futur més pròxim, els agradaria combinar més materials, com fusta o pedra, i apropar-se a altres oficis a través de la matriu del ferro. Volen continuar fent xarxa, amb persones com ells, ja introduïdes a l'ofici, però també el volen divulgar. Perquè allò que més volen, tal com diu el Llorenç, és conservar l'ofici, les tècniques i els seus coneixements. Per a ells, és una forma de vida, i és per això que no ho troben gens estrany. L'edat, diuen, tant és, el que importa és l'esperit i les ganes. En tot cas, sent tan joves, recorden, tenen molt camí per a davant. Units en una cooperativa amb artesans en camí de la jubilació, de fet, creuen que podria ser una alternativa per garantir la continuïtat dels tallers i de l'oferta. Ells, mentrestant, es van embrutant les mans, que és el que els agrada. De moment, no les duen gaire brutes, però ara que ens acomiadem, començaran a fer-ho. Això és senyal que treballen, és a dir, que s'ho passen bé i són feliços junts.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions arroba Joventut Sant Boi.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la ciutat cooperativa.
3: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
4: A les portes de Troia arribem al final d'una nova temporada i volem celebrar-ho amb tu.
5: Divendres 26 de juny a les 7 de la tarda acompanya'ns al Museu d'Història de Catalunya.
4: Vine a una nova gravació en directe del programa.
5: Des d'un lloc molt privilegiat de l'exposició permanent del museu, davant de la tenda de Jaume I.
4: Inscriu-te de manera gratuïta a través del nostre lloc web portesdetroia.cat o de les nostres xarxes socials @portesdetroia.
5: T'hi esperem.

Si sortim ara mateix al carrer de qualsevol ciutat, no trigarem gaire a creuar-nos amb un cotxe patrulla, un agent uniformat o una comissaria. Tenim tan interioritzada la figura de la policia que ens pensem que ha existit sempre. Però la realitat és molt diferent. Durant segles, el manteniment de l'ordre no estava en mans d'un cos de funcionaris professionals i separats de la societat. Per exemple, a l'edat mitjana, qui defensava els carrers i les viles eren els propis ciutadans armats, com el famós sometent. Llavors, d'on surt la policia tal com la coneixem avui? La resposta la trobem al vell mig de la revolució industrial. Quan la burgesia va arribar al poder polític i les ciutats es van omplir de fàbriques i d'una nova classe obrera, les regles del joc van canviar per complet. El nou estat liberal i capitalista necessitava garantir una cosa per sobre de tot: la seguretat del comerç i la propietat privada. I per poder fer-ho, va haver de desarmar el poble i crear un aparell burocràtic i armat, totalment lleial al govern. Benvinguts als orígens de l'ordre modern. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts a Les Portes de Troia, el programa de Ràdio i Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar de la història de la policia, i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
1: Bones, què tal?
0: I ho fem molt especialment amb Martí Abril Vicario. Martí, benvingut.
2: Hola.
0: Un plaer tornar-te a tenir aquí. En Martí és advocat, ens va acompanyar fa molt temps als programes 388 i 389 per parlar de la història dels crims de guerra.
2: Abans de ser advocat.
0: Abans de ser advocat.
1: Puc fer la rima?
0: Pots fer la rima.
2: Ja.
0: Martí, quin és l'origen de la policia?
3: Val, crec que és una idea amb la que serem molt pesats, que quan parlem de l'origen de la policia no estem parlant d'un moment històric determinat, sinó que sobretot estem parlant d'un procés històric. I concretament estem parlant del procés històric de l'ascens de la burgesia al poder polític. Aleshores, sí que podem parlar de la fundació d'un cos o altre determinat, per exemple, de la fundació del cos dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil, de la Policia Metropolitana de Londres, o del cos que sigui, però si el que volem entendre és l'origen de la policia com una institució, abans ens hem de fer algunes preguntes, que són què és la policia, quines funcions exerceix i, sobretot, quin és el seu paper en la lluita de classes. En el programa d'avui, la idea és intentar respondre a totes aquestes qüestions proposant una idea central, i és que l'origen de la policia està estretament lligat a l'origen de les ciutats, a l'origen de l'estat burgès i al naixement del proletariat. És a dir, que és una institució situada històricament. No parlem d'un instant, sinó que parlem d'un procés llarg i complex que ens ajudarà a entendre què és la policia i quina és la seva essència.
4: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
5: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa avui escoltant aquesta cançó de Fetus dedicada al sometent. Per què?
1: Perquè encara que ja acabo de dir que no parlarem de l'origen d'un o altre cos concret, crec que la història del sometent ens és molt útil per sintetitzar el procés històric del que estàvem parlant.
2: Jo pensava que triàvem cançó de Fetus per una altra cosa, però...
0: Per què?
2: Ja comencem a insultar la policia.
0: Un grup molt xulo, per cert.
1: Sí, sí, sempre recomanem Fetus. Molt sí. Bé.
0: Martí, per començar a introduir tot això, de què parlarem avui?
1: És el que dèiem, la història és parlar de la policia com una institució situada històricament. La policia és la gran manifestació del que la tradició marxista anomena l'aparell burocràtic militar de l'Estat. Un cos de persones armades que omple formularis, tramita expedients, però que també s'infiltra en assemblees, dispara bales, dispara gas pebre, boles de goma, empresona i exerceix la violència, entre cometes, legítima, arribant a torturar i assassinar. És una institució que existeix per mantenir l'ordre o, tal com acabarem desenvolupant en el programa d'avui, per imposar-lo de forma activa. Per no frustrar expectatives, no parlarem gaire dels cossos concrets, però sí que d'alguna forma em comprometo algun dia a fer aquest programa, perquè crec que...
0: Tu creus? Ve aquí la ràdio, s'asseu a l'estudi i en menys de 10 minuts ja està prometent programes.
1: Però perquè preparant aquest programa és molt interessant estudiar l'origen dels cossos policials concrets i fins i tot que hi ha conflictes de, per exemple, si la Guàrdia Civil és anterior a la Policia Nacional o coses d'aquest estil.
0: Hi ha cert pique,
1: i és divertit de comentar. I, en canvi, sí que parlarem del sometent perquè, com dèiem, ens és útil per sintetitzar aquest procés.
0: Molt bé. Potser abans de continuar, Alberto, hem de recordar una petita cosa als nostres oients.
2: Si vols.
0: Si els oients estan escoltant això a la setmana del 20-21 de juny, que sàpiguen que aquest divendres fem un programa en
2: divendres
0: directe.
2: Divendres 26.
0: El divendres 26.
2: 2026.
0: El 2026, clar, si escolto això el 2030, ja...
2: Podeu anar qualsevol altre dia. Segur que us atenen superbé. Okay. Ara no estarem nosaltres.
0: Sap greu. Dia 26 de juny, a les 7 de la tarda, al Museu d'Història de Catalunya, a l'exposició permanent davant de la tenda de Jaume I. Si us voleu apuntar, només us heu de dirigir a les nostres xarxes socials. Si encara queden llocs, això també és veritat, perquè falta poquet i hi havia poques places... però bé, benvinguts sereu, és gratis i ens veiem les cares allà. En fi,
2: molt bé, ja.
0: Feta la falca,
2: jo crec que és interessant seguir en això que comentaves, no? Fer aquesta per què fem aquesta diferència entre la institució de la policia i els cossos policials concrets.
1: Clar, més que una diferència, és una concreció que és necessària, perquè sempre que volem parlar d'una o altra institució crec que és necessari situar-la històricament. No és el mateix parlar de la monarquia del segle XXI que de la monarquia de fa 100 anys i molt menys de la monarquia de fa 1000 anys, de la mateixa forma que no té res a veure ni l'Església ni la Generalitat avui que en els seus orígens, excepte, això és útil quan ens posem romàntics o nostàlgics, que llavors podem fer les comparacions que volem per justificar el que sigui al final. Per exemple, l'origen dels Mossos d'Esquadra, si ens posem en aquesta línia romàntica, sí que el podríem trobar en el final a les acaballes de la Guerra de Successió, quan les autoritats borbòniques van crear les esquadres per perseguir les últimes resistències austriacistes, etc. Però ni aquestes esquadres ni cap de les companyies que existien tenia res a veure amb el que ara en coneixem per policia.
0: Martí, abans d'entrar de ple a la història de la policia, per què ens estàs dient, no?, que tots, o sigui, aquests cossos d'ordre i tal que ens estàs començant a mencionar així més incipients, dius que no tots són policia. Per què?
1: Com dèiem al principi, cap a la introducció, la policia és un cos de funcionaris armats especialitzats en el control coercitiu o en la repressió, és a dir, control de l'ordre públic, vigilància, persecució, detencions, etc. Aquest cos està format per treballadors directes de l'Estat, per un cos burocràtic i armat per l'Estat, que està separat de la societat. I aquesta separació que es dona entre l'aparell burocràtic militar i la resta de la societat és una característica dels estats que sorgeixen de les revolucions liberals, dels estats burgesos. Ara bé, no sempre, no en tots els ordres socials, l'Estat ha comptat amb aquest monopoli de l'ordre públic. Per exemple, en les viles i ciutats baixmedievals van sorgir diverses iniciatives d'autodefensa de la població contra el trencament de l'ordre establert, que era bàsicament la ciutadania en armes, però que era una resposta que responia a la seva realitat, que era una societat armada, una societat que necessitava autodefensar-se, etc. El control de l'ordre públic en aquestes societats baixmedievals era un terreny més de, en la disputa entre els diferents poders feudals que podien existir. I aquí a Catalunya, i per això abans posàvem aquesta cançó, és on van néixer els famosos sometents o també els sacramentals, depèn d'un territori o un altre.
2: I sometent no, és una paraula, és una expressió que ens sona a tots, no? Tothom, qui més ha escoltat alguna vegada, algú potser s'ho ha tatuat i tot, no? Sometent i via fora. Però què eren exactament aquests sometents?
1: Clar, en un origen, els sometents eren la ciutadania, la població que ja estava armada de per si, que s'aixecava en armes per restablir l'ordre puntualment trencat. Perseguien malfactors, defensaven els interessos de la comunitat, però no eren un cos permanent, sinó que eren tots els ciutadans d'un o altre territori, tots els homes majors d'edat, ens estem referint, tenien l'obligació d'acudir al lloc on fossin cridats, al crit de via fora, com estava comentant l'Alberto, en escoltar el toc de campanes del sometent o a les ordres de l'autoritat municipal que fos. Aquesta forma de garantir l'ordre era pròpia d'una societat que ja estava armada, que no té res a veure amb la nostra societat actual. I, d'alguna forma, el sometent no només servia per restablir l'ordre quan aquest estava puntualment trencat, sinó que també era un contrapès davant les ingerències o violacions que pogués patir la mateixa comunitat. És a dir, d'alguna forma, és més difícil per les autoritats vulnerar els drets d'una població que està armada. És a dir, allò del poble armat és un poble respectat.
2: Poso un exemple del que vam parlar en un programa, no sé el número, però com vam parlar del castell de Castellbisbal, 1285, no? Els senyors de Castellbisbal, que s'ensenyorien, no? de l'entrada del Llobregat cap al Pla de Barcelona, es dedicaven a assaltar, no? totes les rutes comercials i les caravanes comercials que entraven pel Llobregat, fins que un dia els ciutadans de Barcelona es van cansar d'això, van congregar el sometent, van sortir de Barcelona, van arribar al castell de Castellbisbal i el van enderrocar. I van dir, s'ha acabat. No? És aquesta idea que deies, no? de poble armat, poble respectat.
0: Però a veure, vull dir, armes sí o armes no? Vull dir, portem poques preguntes i ja voleu donar armes, no? L'Alberto també s'està...
2: Ah, no, vull dir... No?
1: Sumem al carro.
2: Però aquí fem dues coses, o per tothom o per ningú.
0: Armes
2: si
0: o no?
2: Si no, el partit no té gràcia.
1: I de fet, això és una idea que més endavant comentarem de com es configuren les societats modernes, de tot el debat aquest que hi ha sobre si la societat pot o no tenir armes.
0: Ah.
1: Sí, de fet, la idea per parlar de... La idea era comentar que no sempre s'ha donat aquesta diferència entre la fracció de la població que pot estar armada i la fracció que no pot estar armada, com sí que tenim ara. El fet és que totes les institucions que actualment ens ordenen són productes històrics i que el nostre deure, si volem estudiar-los o transformar-los, si ja ens atrevíssim algun dia, és treure aquest vel de naturalesa que tenen, que sempre pensem que la policia sempre ha existit, que l'Estat sempre ha existit, que les presons sempre han existit, quan de fet no és gens així. I de fet són institucions que són bastant modernes en realitat. Però retornant al procés històric de que estàvem comentant sobre quin és l'origen de la policia, sí que ens hem de situar en la transició del feudalisme a les societats modernes. És en aquest impàs quan els poders públics comencen a veure la necessitat de desarmar progressivament la població per garantir el monopoli de l'Estat sobre l'ordre. I a Catalunya, per exemple, després de les guerres de Remença, la monarquia va cedir a les pressions dels poders feudals i va començar a prohibir els pedrenyals que estaven repartits entre la població, va començar a restringir el dret de la població a les armes, etc. I comença tot un procés molt llarg en el qual la població es va desarmant i, en canvi, totes les armes de forma material, però el dret a utilitzar la violència, sobretot, passa en mans de l'Estat o de les autoritats, en aquell cas.
2: I què vol dir això, que el sometent s'acaba institucionalitzant?
1: Clar, el sometent és víctima de tot aquest procés. I, per exemple, si l'origen del sometent és la comunitat en armes, el poble alçat en armes, puntualment, aquest era l'origen baixmedieval, però el sometent sabem que existeix al llarg de molts anys. De fet, no es dissol fins al 1978. tot i que s'havia anat dissolent en comptats moments, la Segona República va dissoldre, etc. Però el sometent modern, el sometent que ja no és la població armada, és ja un grup de població civil especialment ideologitzat, format sobretot per petits propietaris, la petita burgesia, etc., i sobretot en les zones rurals, que amb l'autoritat del poder, és a dir, que per tant estem parlant d'un grup especialment lleial a la burgesia o a les autoritats que siguin, poden tenir armes i poden imposar l'ordre quan sigui necessari. Precisament per aquest motiu, era durant el final del segle XIX i el segle XX són la principal força de xoc de contra el moviment obrer, que es dedicaven a trencar vagues, a dissoldre manifestacions o a assassinar líders revolucionaris. Per exemple, durant el franquisme, durant el franquisme, l'últim maqui, o com el podríem dir així, aquí Quico Sabater el mata, un sometent de Sant Celoni, a Bel Roig, l'any 1960, que alhora era el cap de Fetí de les Jons del nostre poble, d'estimat poble. Per tant, això evidencia molt aquesta relació que es dona en el final del sometent entre... Sí, d'alguna forma
2: era
1: que ja...
2: Era sometent i no era de sometemps, no?
1: Exacte. Sí, bueno, és això, que ja no té res a veure amb l'institució original, ja no és el poble armat, sinó que és una part molt concreta del poble i concretament la part més reaccionària del poble.
0: Molt bé, i amb tot, a veure, amb tot això, què ens vols dir, Marc? On vols anar a parar?
1: Sí, perdó, perquè hem anat obrint com molts fronts.
0: No, sí, però està bé, perquè són temes que no tractem molts cops aquí a la ràdio, però vull dir, on vols anar a parar?
1: Sí, per anar reordenant i passar del 1960 a l'edat mitjana i acabar aquests alts i baixos, la cosa és que la policia no sempre ha existit. Mai, o sigui, no sempre ha existit un cos públic encarregat del control de l'ordre i que estigui al servei directe de l'Estat. De fet, ni tan sols el control de l'ordre sempre ha estat en mans de l'Estat. Sovint, com dèiem, ha estat en mans d'autoritats locals, en mans de cabdills, en mans de la mateixa comunitat, en un sistema més o menys complex, però no sempre han existit aquests cossos i, de fet, a dia d'avui, l'ordre no sempre garanteix un cos policial a altres zones del planeta. Per tant, precisament per això el que volia dir és que la història del sometent sintetitza molt bé tot aquest procés històric. Com passa de ser una institució de la societat en armes, no sé què, no sé quantos, a ser un cos específic destinat a la repressió? Que això és el que acabarem fardant avui.
2: Bé, doncs, per no perdre'ns, no? A veure si recapitulem una miqueta, no? Perquè, de fet, no ens has fet una mica de trampa i encara no ens has contestat a la pregunta que t'hem fet, no? Que quan apareix la policia? Quin és l'origen de la policia?
1: L'origen de la policia el trobem en l'era de la Il·lustració, i concretament el que dèiem a l'inici, és en el moment en què la burgesia ascendeix al poder polític. És a dir, la policia està estretament lligada en la transició del feudalisme a la societat moderna i, per tant, al capitalisme. Per això, quan parlem de l'origen de la policia, necessàriament hem de parlar de totes les transformacions socials i polítiques que va comportar aquesta transició. És a dir, l'origen de les ciutats industrials, de les fàbriques, del proletariat i del moviment obrer.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Pound Gang a les portes de Troia. Martí, per què aquesta cançó?
1: Jo hagués posat la Patrulla Canina. O sea...
0: Potser en un programa que futur, que promès en el futur en Martí, potser...
2: Sí.
0: Potser.
2: Sí,
1: o com m'agrada dir-los, els Gossos d'Esquadra.
0: Epa!
2: Ho intentarem en el programa que m'he compromès a fer, colar els Gossos d'Esquadra. Res.
0: Perdó, perdó. Per què? Per què Pound Gang?
2: No, Pound Gang, res. És perquè portem 20 minuts que no hem començat a parlar en si de la policia, però que era només per insistir molt en una idea. La policia és una institució moderna. Pound Gang són modernos, policia és
1: la policia és el nou trap.
2: Sí.
0: Podria ser aquesta l'afirmació del programa.
2: Per exemple. Bé,
1: doncs, aclarit això, quan comencem a parlar de policia, no? Ja ho dèiem, com tots els mals de la nostra societat comença amb la Il·lustració.
0: És que,
1: esperem, a veurem si comença a França, no? Però en quin sentit passa tot això?
2: Efectivament, tots els mals comencen amb la Il·lustració, però en un inici, en aquesta primera Il·lustració, el terme policia no feia referència encara al cos que parlàvem al començament, no feia referència a un cos de ciutadans armats ni a funcionaris públics amb uniforme ni res d'això, sinó que per policia s'entenia la funció pròpia dels estats derivada d'aquest nou despotisme il·lustrat, que consistia en intervenir en la societat per començar-la a educar, a civilitzar, a millorar les condicions pel comerç, a endreçar el caos de l'antic règim i acabar amb tots aquests esculls que impedien el desenvolupament de l'economia capitalista.
0: Caos entre cometes, està molt ben posat el guió, això.
2: Clar, sí, el caos està entre cometes perquè... Però és el que ve a fer la Il·lustració, es van dir tota aquesta sèrie de privilegis, etc, que després parlarem millor. I, de fet, crec que per parlar d'aquest origen de la paraula en si és bastant interessant mirar quin és l'origen etimològic de policia. La paraula policia deriva dels termes clàssics de politeia i també de polis, que és una arrel que es manté en tots els vocabularis indoeuropeus i que combina tant la idea de ciutat, en grec polis, però també amb l'art de governar la ciutat, en grec politiqué, o amb l'ordre establert per al govern d'una ciutat, en grec politeia. No, mai he estudiat grec, potser m'ho he inventat, això.
1: O l'art de posar-se xandall i suar, poliesportiu.
2: Per exemple.
0: Ah.
1: O l'art d'infiltrar-se dins de moviments socials tirant-te gent, que és poliamor, no?
0: Però, uau!
2: Hi havia... Tots sabíem avui... que això passaria.
0: Sí. Avui la pistola està disparant.
2: No estic sent jo. Això està clar.
0: Bueno.
1: Dubtes al meu advocat.
2: I llavors, és això...
0: Sort que no és de Mesopotàmia.
2: Bueno. No. Advocat de Mesopotàmia?
0: Sí.
1: No.
0: No obris.
1: Escolta't el programa.
0: Vale. Exacte. Les meravelles del món antic.
2: Ah, vale, ja ho faré.
0: Estaves dient.
2: Sí, no, això, l'origen de la paraula. Però, i que quan es redescobreix el terme en la Il·lustració... És el que diem, que policia és per referir-nos a tot aquest art de governar la ciutat. És a dir, no parlem d'un cos, parlem d'unes funcions. Parlem de les funcions necessàries per començar a desenvolupar el nou ordre social, l'ordre social de la burgesia. És a dir, per la policia no va néixer per mantenir l'antic règim, evidentment, sinó que neix per assegurar les transformacions necessàries que comportava l'ascens de la burgesia al poder i, per tant, la transició cap al capitalisme.
0: Molt bé. De fet, a Plató, en els seus escrits, ja ho diu en una frase, no?, que ho resumeix molt bé, que és la policia és la llei excel·lent que conserva la ciutat. No? Per recuperar aquesta frase, no? És a dir, per tot el que tu estàs dient, que la policia en els seus orígens no servia per mantenir un ordre preexistent, sinó per canviar les coses.
2: Exacte. Durant el segle XVIII, a tota Europa, amb més o menys reforma, més o menys trencament, amb diferents anys, etc, però la majoria d'estats creen institucions generalment denominades intendències o superintendències de policia. Aquestes institucions, no, és el que dèiem, no eren homes uniformats, no eren funcionaris, sinó que eren il·lustres senyors que des dels seus despatxos es dedicaven a... Bueno, que a més estaven al servei directe de la corona i que, per tant, ja tendíem a una centralització dels estats que a l'època feudal encara no s'havia donat, i es dedicaven a començar a pavimentar carrers, a començar... a promoure els enllumenats públics, etc. Totes aquestes actuacions de policia eren les necessàries per optimitzar el desenvolupament de l'economia capitalista. Comerç, vies de comunicació, normes de competència, regular els mercats, etc.
1: Bueno, gent de bé, no?
2: Eren gent de bé.
1: I feien moltes coses, no? I vull saber quan aquesta gent d'ordre passa d'això a ser una mena de Power Rangers uniformats repartint hòsties.
2: Bueno. Després veurem aquesta transformació.
1: En qualsevol cas, sorprèn, no? Perquè sí que aquesta primera policia sí que feia coses, i coses com molt diverses.
2: Clar, feien moltes coses, però totes aquestes coses les feien les superintendències que feien totes aquestes coses no eren coneguts encara com a policia, sinó que per policia és el que dèiem, és la funció, no les persones. I per tant, ens hem d'imaginar més aviat el que dèiem, tot de funcionaris, etc., però que eren les persones que estaven ocupades exercint les funcions de policia, però no eren reconeguts com a cossos policials.
1: La policia no se nace, se hace.
0: Martí, o sigui, ens estàs fent, o sigui, a través d'aquesta història de la policia també estem veient, tu ja ho has repetit en diversos moments, aquesta transició, no?, de l'antic règim a una societat industrial, el capitalisme, la revolució industrial, els règims liberals, etc., no? Però ja que estem posats, no?, i ens estàs, o sigui, aprofitant l'excusa de la policia, també estem fent un repàs molt a grosso modo, no?, de gran imatge històrica en aquest cas. Què diferenciava, no?, aquests nous governs il·lustrats de les monarquies més medievals?
2: Els nous, o sigui, els governs ja del despotisme il·lustrat o els estats moderns, a diferència de les monarquies medievals, feudals, tenen una vocació activa d'intervenir en la societat. Els nous governs il·lustrats ja no es limitaven a impartir justícia entre diferents estrats i entre diferents sectors privilegiats de la societat, etc., sinó que es dedicaven a fomentar activament el creixement econòmic i, sobretot, a enriquir l'erari públic a través d'impostos. Aquí hi ha tota una relació entre els desenvolupaments científics, sociològics, demogràfics, etc., de la il·lustració i la millora de sistemes de tributaris, etc. Una funció que, a més, neix de la necessitat de contribuir i de finançar les guerres modernes, etc., etc.
1: Molt bé, i tot això, tot aquest quadre que estem pintant va ser pacífic, no? Aquest origen de la policia o d'aquesta funció policial va ser fàcil d'implantar, va tenir resistències?
2: Evidentment no, perquè és el que estem dient. La policia serveix, és la vocació activa de la burgesia per escombrar tots els obstacles i tots els obstacles que venien de l'antic règim i facilitar el desenvolupament de l'economia capitalista. El món sobre el qual havia de passar això no era un full en blanc, sinó que era un món format per jurisdiccions privades, jurisdiccions sobreposades unes amb les altres, privilegis, prerrogatives feudals, eclesiàstiques, autoritats municipals amb privilegis reconeguts, etc. Per tant, tota aquesta nova lògica mercantil que és necessària pel desenvolupament capitalista xoca tant amb les cultures populars però també amb les potestats dels senyors feudals i eclesiàstics, els drets i les costums tradicionals, i també xoca molt amb la primacia que existia fins aleshores de l'abastiment per sobre del que acaba sent la intocable propietat privada.
0: Per tant, o sigui, és a dir, que tot el que són les institucions feudals, el sentit comú de l'època de moltíssima gent, la ideologia feudal, tot això era incompatible, no?, amb aquest nou model de societat que a poc s'anava imposant, no?, a cavall dels segles XVIII i XIX.
2: Exacte, i precisament per això la burgesia, ja ascendida al poder polític, necessita escombrar amb tots aquests privilegis i amb tota la fragmentació estamental i jurisdiccional que era incompatible amb les noves relacions socials de producció del sistema capitalista. El sistema capitalista necessita, d'alguna forma, no entrarem en això, però la igualtat formal de la població i la llibertat d'intercanvi contractual, entre moltes cometes. I, per tant, era necessari liberalitzar el sòl, assegurar la propietat privada davant de l'arbitrarietat dels poders feudals o monàrquics, assegurar que hi havia garanties d'aquesta propietat privada, etc. El vell ordre feudal, si bé havia permès l'ascens pacífic de la burgesia al poder econòmic, les ciutats al final es desenvolupen durant l'edat mitjana, etc., etc., i en part també durant el feudalisme la burgesia comença a participar en el poder polític, l'ordre feudal, com deia, s'acaba convertint en un obstacle pel lliure desenvolupament de l'economia capitalista, i per tant és un obstacle que ha de ser escombrat i també, paral·lelament, era necessari començar a disciplinar i educar la societat en una nova cultura, en una nova ideologia que necessàriament havia de deixar enrere el que dèiem abans de la cultura de l'abastiment o de les tradicions populars o el que sigui.
1: Bueno, i el que fa la il·lustració, no, no només promoure l'economia, la cultura, acabar amb la superseria, sinó és construir un nou món, acabar amb un vell ordre.
2: Exacte, i per acabar amb aquest vell ordre va ser necessari, bueno, precisament per això, amb les revolucions liberals del segle XVIII i fins al final, la segona meitat del segle XIX, la burgesia no només construeix aquest nou ordre, sinó que també crea els seus propis mitjans coercitius per escombrar els vestigis feudals que impedien el seu afloriment. I per això la història del segle XIX espanyol és apassionant. Bueno, a mi, si més no, m'apassiona per això mateix.
1: Si estigués el Sergio, et diria que sí.
0: Sí?
2: Clar, clar, clar. Però perquè són 100 anys, o més de 100 anys, si cal, de conflictes derivats d'aquesta transició, del feudalisme o de l'antic règim al nou ordre social burgès. Aquí trobem les boiangues de Barcelona, però també trobem les guerres carlistes, els mil pronunciamientos que hi ha, les desamortitzacions, les rebel·lions cantonals, etc. I tots aquests conflictes són manifestacions d'un conflicte de classes propi d'una transició, de la crisi d'un sistema i el naixement d'un altre.
0: De fet, ara has mencionat uns quants exemples, no? Les boiangues, les guerres carlines, etc. Però no sé si vols desenvolupar una mica de més algun d'aquests casos.
2: N'hi ha un que a mi em sembla fascinant, que és el de la Guerra dels Malcontents, que és en plena dècada ominosa, entre el 23 i el 1823 i el 1833. Els absolutistes que... És a dir, estem molt acostumats a les decisions dels progressistes o de les esquerres, però en realitat l'altra banda també té les seves pròpies decisions, l'única, com que acaba sent el mateix, no ens en entenem tant. Però els absolutistes que aleshores estaven al govern també s'escindeixen entre els de caràcters més reformistes, inspirats en la França borbònica, etc., i els ultrarreialistes, els que... estaven convençuts que calia mantenir les institucions de l'antic règim. Qui s'acaba imposant són els sectors reformistes, però això genera un aixecament al País Valencià, a Catalunya, a Euskal Herria, i de fet, en les zones que posteriorment protagonitzaran les guerres carlistes, d'aquests ultrarreialistes, que el seu lema era «Viva la religión, viva el rey absoluto, viva la inquisición, muera la policía, muera el masonisme». D'aquesta forma, és com veure aquest lema, i que de fet es pot trobar a una revista de Manresa editada per als mateixos reialistes. Aquest body és això, la policia, que no estem parlant del cos de policia, estem parlant d'aquestes funcions de pavimentar, de controlar el mercat, etc, etc, i d'acabar amb els privilegis feudals, també troba l'oposició dels poders feudals.
1: M'encanta la idea de que la gent que ara es queixa de que surtin elfs negres a sèries o sirenetes negres o que hi hagi gent amb diversitat afectiva, sí. Són els que fa 200 anys es queixaven de que els carrers posaven pedres, no? és una constant històrica de queixar-te per coses aparentment absurdes, no? Però és molt interessant la frase que deies, no? Sentir viva el rei, viva la religió i muera la policia.
0: És raro.
1: Que en principi són coses que hauríem de, com a mínim avui en dia, no? Identifiquem en el mateix cantó. És un exemple, no? De que els valors, les funcions socials, les institucions canvien, no? Llavors, situem-nos una mica. Fins ara la policia és una funció, una funció policial, i com passarà d'això a ser el cos armat que tots coneixem i estimem?
2: Al final és un procés lingüístic molt llarg, però és un procés de l'associació de la part del tot. Si bé s'entenia que la funció de policia era tota la intervenció estatal que dèiem, control del comerç, de la higiene, de la competència, de l'ordre, etc., aquelles persones que s'encarregaven, és a dir, que la societat identificava que exercia aquelles funcions, per exemple, que s'encarregaven de retirar els pobres dels carrers per tancar-los o enviar-los a galeres, o que patrullaven els camins, o que muntaven l'enllumenat públic, la societat es va començar a identificar mica en mica com a policia. D'alguna forma, l'oposició a les transformacions capitalistes que estàvem comentant, juntament amb el sorgiment d'una nova classe social que començava a ser incipient a les ciutats modernes, va comportar que entre les mil funcions que incorporava la funció de policia, és a dir, la funció de l'ordre públic, acaba cooptant el terme de policia. I, de fet, ara... Bueno, com a curiositat, a les facultats de dret, encara quan es parla de les funcions de policia, encara es parla de totes aquelles funcions, és a dir, els decibels que pot fer un concert o una festa major, etc. Això és funció de policia, però comuna, o sigui, popularment per policia només a cos de policia.
0: És a dir, el que deies, no? Que passem d'una funció policial que era molt àmplia i es va anar com concentrant tot amb el naixement del proletariat, etc., no? Concentrant en el manteniment del que coneixem avui dia com a ordre públic.
2: Clar.
0: Tot aquest procés de, entre cometes, d'embut, no? Una miqueta, va ser molt llarg.
2: Sí, sí que és molt llarg, perquè, i és el que estem dient, estem parlant d'un procés històric, però per ficar termes o per exemplificar-ho, tot i que el Regne d'Espanya, des del primer terç del segle XIX i principis, és a dir, quan estem parlant dels principis del liberalisme espanyol, ja existien organitzacions que la societat identificava com a policia, fins l'any 1884, finals del segle XIX, la RAE definia policia només com a buen orden que se observa y guarda en las ciudades y repúblicas y urbanidad en el trato. No és fins al que dèiem, el 1884, que s'incorpora l'excepció de cuerpo encargado de vigilar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos a las órdenes de las autoridades políticas. I tornant a allò que estàvem comentant a l'inici, l'origen de la policia és molt controvertit. L'origen de la policia és tan antic com l'origen de la seva mateixa oposició. I el Regne d'Espanya no només és controvertit, sinó que és molt conflictiu. S'ha de tenir en compte que durant el que dèiem, la dècada ominosa, la repressió que els incipients cossos policials van exercir contra tota l'oposició política, tant liberals com ultrareialistes o els aixecaments populars, va associar el terme policia a vexacions, execucions sumàries i arbitràries, detencions massives, suborns, corrupció. I això va fer que durant, és a dir, a Espanya, als debats de les Corts, no es parla de policia fins a finals del segle XIX. Fins llavors sempre s'utilitzen altres termes com zeladors, guàrdies, etc. Mentre que la resta d'Europa, a Regne Unit o a França, ja sí que es parlava de la policia.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.
5: Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento.

0: no fue por casualidad. Buenaventura Turru, Ascaso y García Oliver.
1: Recta final del programa, una cançó de Chicho Sánchez parlant de Los Solidarios, els anarquistes. Què té a veure això amb el que estem parlant?
2: D'alguna forma, crec que molts buits que estic deixant en el programa d'avui els omplirem amb el programa dels cossos, eh? Però el que estàvem dient de...
3: Això és fer autobombo d'una manera, sí, sí, d'una manera descarada.
1: Perdó, però, és que el pitjor de tot és que els oients es pensen, no, és que el graven després aquest segon
3: programa.
1: Que,
3: vull dir, no sabem quan el gravarem. Vull dir, aquesta temporada ja us diem que no, perquè ja la tenim completa.
1: Sí, bueno, però el faràs?
2: No ho sé. Ha costat molt trobar una data per avui, de fet.
1: Sí, bastant.
2: Sí.
1: Però digues.
3: Mantingueu l'esperança.
2: Sí, això no s'ha de perdre mai. Però, bàsicament, el que estem dient... Dèiem això, la policia neix com aquesta funció inicial, s'acaba identificant amb un cos que manté l'ordre públic i que aquesta funció de manteniment de l'ordre públic és la que acaba cooptant la resta de funcions perquè és la que guanya més importància, la que es converteix en més necessària, però si es converteix en més necessària és perquè en les ciutats industrials comença a aparèixer el proletariat. I amb l'aparició del proletariat... I, no per culpa del proletariat, precisament, amb l'aparició de la conflictivitat de classes que porta la transformació capitalista, esdevé necessari tenir un cos permanent que reprimeixi o que mantingui dins de l'ordre aquesta nova classe incipient. Per això, quan parlem de la història de la policia, estem parlant de la història de la dominació burgesa, d'una dominació que ha de ser activa. Però, com hem anat comentant, el sistema capitalista no es va instaurar de forma pacífica, sinó que s'ha anat imposant amb sang i acer, com l'Albert explicava al programa de la unificació d'Alemanya, i aquest sistema capitalista té un enemic històric, que és el que comentàvem, que és el proletariat, que és la classe que, si tornem a la tradició marxista, el capitalisme és el que engendra el seu propi enterrador, que és la classe proletària, etc.
3: Serien com Son Goku i Vegeta.
1: Exactament igual.
2: Kakaroto. Sí, però algun dels dos acaba guanyant, no com a bola de drac.
1: Bueno. Kakaroto.
3: En Kakaroto és la policia, no entenc?
1: Ah, no sé. Kakaroto és la policia.
2: No vull mullar-me en bola de drac amb això, crec. No vull barrejar.
1: No vols barrejar.
2: No vull barrejar una cosa maca amb una que no és.
3: No, per aquí era. Per Kakarot, pensava que...
2: Ah, caca.
3: Hola.
2: Perdó.
3: Que...
2: Vale.
1: Perdó, és que sempre hi ha una capa més.
2: Sí.
1: I a vegades no la veig jo.
2: Però és això. El que volia dir és que... En el programa ja en parlarem més, eh? Però que existeix una relació pràcticament directa entre el creixement dels moviments revolucionaris, l'anarquisme i el socialisme, i la professionalització, la internacionalització i el desenvolupament tècnic dels cossos policials.
3: Estem passant, no?, com d'una funció pública que es va burocratitzar, no?, gent que pensa en el benestar de les ciutats, i d'aquí, no?, aquesta funció més de monopoli de la violència va guanyant pes, però encara no hem arribat a la professionalització del cos, no? Jo crec que és molt interessant, no?, com són aquests primers cossos policials encara no professionalitzats, quin tipus de gent...
2: Clar, en un inici, el qui exercia les funcions de policia és, si tornem a aquelles intendències o superintendències que dèiem, al final pagaven a quatre pobres, els hi pagaven quatre duros perquè patrullessin els carrers, perquè expulsessin altres pobres dels carrers, etc. I per tant, en un inici els cossos policials era gent analfabeta, sense cap mena de formació, etc.
3: Això afortunadament ha canviat.
2: Això... Què passa?
1: No, res.
2: Ah, vale, m'han frenat. Però sí, o sigui...
3: Veus una broma on no la hi ha?
1: Clar, és veritat.
2: Però,
3: igualment... Tu estàs fart de veure a l'institut com els millors alumnes, aquella gent de batxillerat que dius aquesta gent, és la meva gent, són les que constant i reiteradament volen ser policies. Llavors... Això ja no passa.
1: No.
2: D'això va anar a la cançó de Pau Gang, per això l'hem colat. La música ho acaba d'omplir tot al final.
1: Sí.
2: Però igualment, anant a la pregunta de l'Alberto de com eren aquests primers cossos...
3: El que vale para y el que no municipal. Sí.
2: Bueno, a mi em van advertir de no obrir la xeta, però no ho estic
1: sentint. No he estat jo. O sigui, si la... Està bé.
3: Bueno, és que és la broma que es fa sempre, no? El que vale i el que no, humanidades... El que vale
2: és una venjança.
3: No, a sociales...
2: És una venjança.
3: Qui s'ofèn per això, doncs...
2: Sí. però és, fins i tot, o sigui, en aquests orígens, quan estaven dient això, que els primers cossos estaven formats per gent analfabeta i tal, en realitat hi havia un debat entre les noves autoritats burgeses, els nous poders burgesos. D'una banda, hi havia els que apostaven més per un model ciutadà o liberal, és a dir, que fos la ciutadania il·lustrada, evidentment, l'elit burgesa, la que complís les funcions públiques, i els que apostaven més per un model administrativista de professionalització, de separació del cos respecte a la resta de la societat, que, com veurem, és el model que s'acaba imposant excepte, potser, els Estats Units, que és una coexistència híbrida. Estats Units o altres estats, però és una cosa una mica rara.
1: Bueno, és el referent que sempre et ve al cap, no?
2: Sí.
1: En què es basava aquest model ciutadà?
2: Segons l'ideal del liberalisme polític, la virtut rau en la participació de la ciutadania en els afers públics. Per tant, la ciutadania,

0: model,
1: d'alguna forma.
2: Abans has parlat una miqueta sobre el model dels, dels Estats Units d'Amèrica com a un sistema híbrid, no? En el que encara hi té cabuda la policia en participació ciutadana. No sé si ho vols desenvolupar una miqueta.
1: Sí, la cosa és, seguint amb la idea aquesta que dèiem, del model liberal com a un model en el que la ciutadania ocupa funcions públiques, als Estats Units encara hi ha un model híbrid, per exemple, en el que xèrifs i fiscals són escollits en alguns estats per la ciutadania, o en el que els jurats populars són la institució bàsica. Aquí el jurat popular és una excepció. Als Estats Units és pràcticament la base del seu sistema de justícia. I també que la majoria dels cossos policials són municipals o són estatals, però dels estats, no federals. La Federació dels Estats Units té certes agències, la CIA, l'FBI o d'altres. I, per exemple, la segona esmena de la Constitució dels Estats Units, que encara és vigent, diu: és necessària una milícia ben regulada per la seguretat d'un estat lliure, el dret del poble de posseir i portar armes no podrà ser infringit. I amb això tornem a la idea que estàvem comentant a l'inici, de el poble en armes, així com a Europa i a molts territoris, sí que va ser escombrat. És una idea que ja no hi és en el nostre imaginari col·lectiu. Als Estats Units o a Suïssa, per exemple, s'ha quedat allà. Des del liberalisme s'entén com un dret de la ciutadania, el dret de la ciutadania tenir armes per no regalar a l'Estat el monopoli de la violència.
0: Bueno, és que al final els estats moderns es construeixen sobre tres monopolis: el monopoli de la fiscalitat, el monopoli de la burocràcia i de la justícia, i el monopoli de la violència. No? És el que construeix els nostres estats. Per això és tan important en espais com els Estats Units no regalar aquest monopoli de la violència a l'Estat.
1: I de fet, quan veiem els atacs de l'ICE, la policia aquesta de Trump, que es dedicava a crear autèntiques ràtzies contra la...
0: Es dedica a crear
1: autèntiques ràtzies contra el proletariat migrant o contra la població immigrant o no immigrant dels Estats Units. Hem vist conflictes entre les milícies nacionals de certs estats i l'ICE, aquesta agència federal. Per tant, que això no vol dir que no hem de romantitzar tampoc les milícies nacionals. Les milícies nacionals continuen sent, fins i tot encara als Estats Units, de certa èlit, etc. Però
0: I que les milícies armades són el germen del feixisme.
1: O
0: la seva contrapartida. Però si pensem en una milícia o un cos paramilitar, no? Un altre exemple, doncs, són els camises negres...
1: Sí, la gran diferència és que aquestes milícies armades, que acaben sent la primera força de xoc de la burgesia i, per tant, el feixisme, acostumen a comptar amb la impunitat o l'autorització o la tolerància de l'Estat. I, en canvi, les milícies
0: les altres,
1: que ens agraden,
0: per les que
1: són les que són reprimides pel que sigui.
0: Bueno, ens agraden. Quan es fan, sabeu que Europa és els únics llocs on la gent acostuma a agradar més l'imperi que la rebel·lió de Star Wars.
2: Això és interessant.
0: Vull dir, quan en jocs online on es pot triar entre rebel·lió o imperi, el món normal tria resistència, aquí guanya l'imperi.
2: Per què? Per què serà?
1: Bueno, és com l'empresa aquella de Palantir, que li posen el nom de... Bueno, és igual.
2: Palantir, no?
1: Clar, és igual.
0: Bueno, van a cara descoberta.
1: Sí.
2: En fi, per què no va acabar de funcionar o de quallar aquest model basat en la participació ciutadana?
1: M'ho he inventat, però per sintetitzar-ho, però podem
0: exacte,
1: identificar...
0: És el que fem contínuament aquí.
1: Clar, és del que va.
2: és el que fem a les forces de treball.
1: Però, al final, podem identificar tres motius molt relacionats entre ells. La primera raó és estructural, o sigui, tot i que el fonament polític i ideològic de les revolucions burgeses fos el que dèiem, aquest liberalisme polític, les bases materials del sistema capitalista necessiten separar... la propietat privada o la... És a dir, necessiten que la societat, que la majoria social, no pugui intervenir en les bases materials com és... Que la propietat privada sigui intocable, que tu puguis votar, però que la propietat privada no pot ser negada per ningú. I, per tant, per garantir aquesta separació entre la societat, entre la majoria social i els fonaments materials de l'ordre capitalista, cal un cos burocràtic militar separat de la societat.
0: Que estem, sinó el paleolític. Que tu veies una valla...
1: I l'agafaves.
0: I
1: que tenies gana i agafaves menjar.
0: Un mamut i te'l menjaves, home.
1: Clar, ara no. Ara, si tens gana i hi ha un contenidor ple de menjar, no pots anar.
2: Està tancat en cap nau.
1: Exacte.
2: Està tancat. Quin és el segon motiu pel qual fracassa?

0: Segon, és el que dèiem, que d'alguna forma ni tan sols la mateixa ciutadania il·lustrada volia exercir aquestes funcions públiques. Per què? Perquè al final, per què voldria l'elit, per què voldria un gran comerciant, un petit industrialista o el que sigui, ficar-se en un uniforme i embrutir-se patrullant els carrers, netejant els carrers, o per què hauria de perdre el seu temps participant a un jurat popular quan pot delegar-ho en professionals, ja siguin policies o en els jutges professionals.
1: I la tercera,
2: i la tercera raó
0: és la dominació política, que és una raó molt política. Com hem dit, la policia neix en un moment de gran conflictivitat social. Neix en un moment en el que cada dos per tres hi ha vagues, aixecaments, bullangues, conspiracions, alzamientos, pronunciamientos, etc, etc. Fins i tot en ocasions, en els moments més liberals o del liberalisme més radical, els ajuntaments que més coherents eren amb la ideologia del liberalisme polític, s'havien posat al costat de rebels. I aquí trobaríem la rebel·lió cantonal de Cartagena, per exemple, que demana adherir-se als Estats Units contra la resta de l'Estat, o coses d'aquest estil. O fins i tot milícies nacionals dels barris més proletaritzats s'havien posat al costat dels vaguistes quan ocupaven les fàbriques. I, per tant, esdevé necessari... és això, que des d'un començament... però ja des d'un començament les superintendències i intendències que dèiem al principi van començar a contractar gent que informés d'aquestes conspiracions, que delatés a col·laboradors perquè expliquessin a l'administració central què es parlava als cafès, què es parlava a les reunions, què es parlava a les tavernes, i van començar a infiltrar policies, que encara no eren policies, però a començar a comptar amb aquesta funció més d'informació. És a dir, ja no era només l'ordre públic, sinó que era saber què està passant en tot moment, perquè la nova classe dirigent necessitava guardar-se les espatlles tant de conspiradors o de revolucionaris.
1: Que, de fet, això és una cosa de fastigosa actualitat, no? Prendre consciència que hi ha agents infiltrats durant anys en moviments socials, sindicats d'habitatge, col·lectius de barri, assemblees docents, no?
0: Sí.
2: I gent que no sap restar. No sap sumar. Que jo què sé, que decomisses 20 tones d'heroïna
1: i
2: després, bueno, perquè al final vols dir que potser has fet el batxillerat humanístic i arriben 15.
0: Perquè quin vale.
1: Cap a xau.
2: Bueno, pues cap
1: a xau.
0: Sí, i de fet, amb tota... O sigui, quan la policia s'intenta autojustificar, sempre és des d'aquesta òptica del control de l'ordre, de combatre la criminalitat. Però llavors ens n'adonem, estudiant la història o la composició de la policia, que la funció d'informació o la funció de monitoratge de la societat és molt important. I això ens permet entendre una de les claus de l'essència policial, que és que la seva funció històrica no és acabar amb la criminalitat, sinó que, sobretot, és preservar un determinat ordre social i polític i controlar que es manté aquest ordre monitoritzant l'oposició política i neutralitzant-la quan és necessari neutralitzar-la. I per oposició política referim a alternativa política, no a Feijo fent de Feijo al Congrés o una cosa d'aquest estil.
2: Molt bé, doncs crec que... No sé si dona gaire per més. Com has promès un nou programa sobre els cossos policials concrets, doncs crec que...
1: Tens 30 segons.
2: Podem donar el remat del programa.
0: Per posar la píndola del programa serà sobre el dualisme aquest entre policies uniformats i policies secretes, però sobretot amb el que vull acabar el programa és entendre això. L'origen de la policia al final és... el procés històric de la burgesia ascendint al poder polític i la necessitat d'aquesta burgesia d'imposar un ordre de forma activa, de garantir que si hi ha criminalitat, que sigui dins de l'ordre, que si hi ha vestigis de l'antic règim s'han d'escombrar sempre que siguin incompatibles amb l'ordre, i sobretot que si hi ha organització o associació política o el que sigui dins de l'ordre, que no hi hagi res que pugui fer trontollar el règim burgès.
1: Molt bé.
2: I hem de dir que sempre saluden, són molt educats. Sempre saluden.
1: Molt bé, Martí, t'esperem a una píndola per Patreons i per mecenes, que ja sabeu que si ens voleu donar suport només cal que ho feu a través de Patreon i d'iBooks, i també t'esperem en un futur programa que no sé com farem sobre cossos policials específics, així que moltíssimes gràcies per venir avui aquí.
0: No, a vosaltres.
1: Alberto, moltes gràcies.
2: A tu.
1: Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i us esperem a la propera setmana amb un nou programa de Les Portes de Troia.
3: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, i si encara et fai el cor, la primavera. Sé que tampoc et faig el pes,

tenim trempera ni per acordar-nos les sabates. Però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi, la primavera.

acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix.

0: Board to Be Bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to Be Bad with Nervous.
2: Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda amb el Joan Sola.

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Bona tarda. Benvinguts a Partitura de Tarda. Avui no tenim un compositor, en tenim un de sol. Però és un d'aquells compositors que ell sol pot omplir una tarda sencera, un món sencer, perquè el seu llegat és tan vast, tan radicalment diferent d'obra a obra, que seguir-lo és fer un viatge que travessa èpoques, emocions i geografies. Parlem d'Igor Stravinsky, un nom que ja d'entrada sona a quelcom especial i que la història de la música ha confirmat com un dels grans terratèmols del segle XX. Avui farem un itinerari a través de tres obres seves que representen tres moments ben diferenciats del seu art. Començarem amb L'ocell de foc, la suite que el propi Stravinsky va orquestrar el 1919 a partir del ballet que el va fer famós als 27 anys. Màgia, llegenda, foc i triomf, una porta d'entrada esplèndida a l'univers del compositor. Després vindrà la consagració de la primavera, l'obra que va fer trontollar el Teatre de París aquella nit el 29 de maig de 1913 i que continua sent, més d'un segle més tard, un dels moments més desconcertants i magnètics de tota la tradició musical occidental. I per tancar la sinfonia en tres moviments composta entre 1942 i 1945 en plena guerra. Una obra menys famosa però d'una intensitat poderosa on el Stravinsky madur, instal·lat als Estats Units, canalitza les ombres del seu temps amb una fredor i una tensió que deixa petjada. Tres obres, un sol compositor, tres maneres de veure el món a través del so. Poseu-vos còmodes i deixeu-vos portar. Mireu, Igor Stravinsky va néixer el 17 de juny de 1882 a Orenbaum, prop de Sant Petersburg, en una família profundament musical. El seu pare, Fyodor Stravinsky, era un dels baixos més admirats de l'òpera imperial russa i des de petit, el futur compositor va créixer envoltat del teatre, partitures i de la intensa vida cultural de la Rússia tsarista. Els primers passos d'Igor no van ser exactament dels d'un nen prodigi. Va estudiar dret, va tocar el piano amb una disciplina discreta, però tot va canviar quan, als 20 anys, va ser acceptat com a alumne particular de Nikolai Rimsky-Korsakov, el gran mestre de l'orquestació i guarda de l'ànima musical russa. Rimsky-Korsakov no tan sols li va transmetre l'art de pintar amb sons, sinó també la passió per a les llegendes i el colorisme orquestral. Stravinsky ho va absorbir tot i després ho va superar. La gran transformació li va arribar de París, a l'any 1909, quan Sergei Diaghilev, l'empresari més audaç i visionari de l'època, fundador dels mítics ballets russos, va escoltar uns compassos del jove Igor i va quedar perplex. Havia trobat el seu compositor. El que vindria en la continuació seria una trilogia de ballets que canviaria per sempre la història de la música. L'ocell de foc, Petrushka i la consagració de la primavera. Tres obres en tres anys, tres explosions successives. A partir dels anys 20, Stravinsky abandona el color orquestral exuberant del seu primer període i abraça el neoclassicisme, una escriptura més austera, geomètrica, on els models del passat, Bach, Händel i Pergolesi, es converteixen en un punt de partida per a idees radicalment noves. No és nostàlgia, és diàleg. El 1939, amb Europa en flames, Stravinsky deixa París i s'instal·la als Estats Units, a Hollywood. S'envolta de cinema, llum californiana, de Picasso, Cocteau i Balanchine. La distància geogràfica no l'allunya, però de les notícies que arriben d'Europa. La guerra serà allà i entrarà d'una manera o altra en la seva música. Stravinsky va morir el 6 d'abril de 1971 a Nova York. La seva tomba, a la illa de Sant Michel, a Venècia, descansa a pocs metres de la de Diaghilev, com si la història volgués unir per sempre els destins d'aquests dos creadors de somnis. Ell va saber reinventar-se constantment i deia: «No visc ni en el passat ni en el futur. Estic en el present. Aquesta presència viva, aquest esperit de recerca i d'adaptació és el fil invisible que connecta les tres obres que escoltarem avui». I començarem per la primera obra. Començarem amb una obra de llegenda, una obra que quan va sonar per primera vegada a l'Òpera de París el 25 de juny de 1910 va convertir un jove compositor pràcticament desconegut en una celebritat europea d'un dia per l'altre. Aquella nit, Debussy,
que era el pati de butaques, es va apropar a Stravinsky al final de la representació i li va dir, amb aquella reserva elegantíssima que el caracteritzava, que el que havia sentit era extraordinàriament curiós. Era en el seu vocabulari un elogi sense reserves. L'ocell de foc neix d'un conte popular rus, d'aquelles que les àvies expliquen a la vora del foc mentre la neu cobreix els camps. Un ocell de plomes ardents capturat per un príncep, un malvat bruixot, el tenebrós Katxell, l'immortal, que encanta els seus enemics i els converteix en pedra, i una princesa vella com l'Alba, que espera ser alliberada. Stravinsky va compondre el ballet per encàrrec de Diaghilev en un procés que ell mateix descrivia com a febril, 6 mesos de treball dia i nit. Tenia 27 anys. El resultat és una partitura prodigiosa. Stravinsky hi fa una cosa d'una gran intel·ligència. Utilitza 2 mons sonors completament diferenciats per representar els 2 mons del conte. El món humà, el del príncep Ivan i les princeses, parlen el llenguatge de la tradició amb melodies càlides o arrodonides que recorden les cançons populars russes. Però el món màgic, el de l'ocell de foc i el de Katxell, parla un altre idioma. Harmonia crispada, escales octatòniques, textures orquestrals que semblen sortir d'un altre planeta. La suite que escoltarem és la versió de 1919, que el mateix compositor va seleccionar del seu ballet original. Són 6 moviments que condensen l'essència de l'obra en uns 22 minuts. Escoltarem primer la introducció a un murmuri misteriós que ens transporta al jardí encantat de Katxell, la dansa de l'ocell de foc, iridescent i lluminosa, la variació de l'ocell, el rondo de les princeses, tendre i nostàlgic, va ser una melodia popular russa, la dansa infernal del rei Katxell, que és el clímax dramàtic. Un temporal rítmic impecable en l'orquestra sembla posseïda per una energia gairebé primitiva. I finalment, la Berkuse i la final triomfal on el món torna a la llum. La versió que escoltarem és una d'aquelles que fan que la paraula llegendari no resulti exagerada. Leopold Stokowski, nascut a Londres el 1882, curiosament el mateix any que Stravinsky, va transformar de la Philadelphia Orquestra en una de les millors formacions del món amb un so inconfusible, càlid, profund, amb unes cordes de vellut i una paleta de colors gairebé infinita. Stokowski era un dels primers directors nord-americans a programar l'ocell de foc quan als Estats Units era pràcticament desconegut. Va contribuir decisivament a difondre aquesta música en un continent que encara mirava Europa amb una barreja de respecte i recel. Quan dirigia aquesta partitura, ho feia amb una intensitat que semblava transcendir el simple gest de la batuta. Ara sí, passem a escoltar la suite de l'ocell de foc de Igor Stravinsky amb la de Philadelphia Orquestra i Leopold Stokowski a la batuta.

Acaba de sonar l'Ocell de Foc d'Stravinsky, la suite de 1919, la versió que hem escoltat, interpretada per la Philadelphia Orquestra i el seu llegendari director Leopold Stokowski. Han recorregut en 22 minuts tot un univers de contrastos. La introducció ens ha portat al jardí fosc de Katchei, amb aquelles cordes greus que respiraven com si la terra parlés. Hem vist volar l'ocell de foc a través d'aquella música iridescent, plena de trinos i glissandis, que evocaven el tremolar de les plomes màgiques. Hem sentit el rodó de les princeses amb aquella melodia popular russa, tendra, nostàlgica, d'una humanitat que contrastava de manera poderosa amb el món sobrenatural que l'envoltava. I després la dansa infernal del rei Katchei, un temporal rítmic d'una força quasi apocalíptica, on els metalls esclaten i la percussió sacseja l'aire. Stokowski i la Philadelphia l'han executada amb aquella potència que els era pròpia. Visceral, vitalista, gairebé carnal, la percussió que seguia aquella cançó de bressol que l'ocell entona per adormir Katchei, interpretada pel fagot amb una delicadesa extrema, era l'antídot perfecte. I al final, majestuós i triomfant, ha tancat el cercle, el mal derrotat, la llum recuperada, el món tornant a la vida. Una curiositat sobre l'enregistrament que han sentit. Data del 12 d'octubre de 1927, gravat a l'Academy of Music de Filadèlfia. La tecnologia de l'època ja permetia captar una fidelitat superior a una dels sistemes anteriors i les remasteritzacions posteriors han permès recuperar detalls que en les primeres edicions quedaven difuminats. Escoltar Stokowski amb la de Filadèlfia d'aquells anys és, en certa manera, tenir accés a com sonava la màgia feta a orquestra. I ara deixem reposar un moment la música d'aquell jardí encantat, perquè l'obra que ve a continuació és feta d'una matèria molt diferent. Si l'ocell de foc era el conte, el que sentirem ara és el ritual. Si l'ocell de foc era la promesa de la llum, el que sentirem ara és el cost de la vida mateixa. Mireu, ara ve la consagració de la primavera. El 29 de maig de 1913, al Teatre de los Camps Elisis de París, el públic que havia assistit a la representació dels ballets russos aquella nit esperava un espectacle refinat, culte, a l'alçada del seu gust. El que va rebre va ser un terratrèmol. Crits, xiulets, discussions entre el públic des dels primers compassos. Alguns no podien suportar aquella música tan nova, tan crua, tan radicalment diferent de tot el que havien escoltat fins llavors. Diaghilev va haver d'encendre i apagar els llums de la sala per intentar restablir l'ordre. Vasislav Nijinsky, el coreògraf, cridava els temps als ballarins dels vestidors perquè l'enrenou de la sala feia impossible escoltar l'orquestra. La policia va haver d'intervenir. La llegenda va quedar fundada aquella nit i la història va acabar donant tota la raó a Igor Stravinsky. La idea havia arribat com una visió, una jove escollida que balla fins a la mort per assegurar el renaixement de la primavera. Una imatge brutal i alhora profundament simbòlica, arrelada en les tradicions més antigues de la cultura eslava. Per donar-li forma, Diaghilev va convocar el pintor i estudiós del folklore rus Nikolai Roerich, que havia dedicat anys a investigar les cultures prehistòriques eslaves. Junts, Stravinsky i Roerich van concebre un espectacle que havia de semblar sortir de les profunditats dels temps. L'obra es divideix en dues parts. La primera, l'adoració de la terra, és un esclat de vida, danses frenètiques, accents tallants, rituals col·lectius que van creixent en intensitat fins a un final orgiàstic. La segona, el sacrifici, és més fosca, més ritual. La música avança amb una tensió gairebé hipnòtica fins al clímax final. La jove elegida balla fins a l'extenuació, fins a caure morta davant el fervor del poble que l'envolta. Però el que fa realment única la consagració és la seva concepció del ritme. En tota la tradició europea, el ritme havia estat un suport, un marc regular, sobre el qual la melodia i l'harmonia construeixen l'edifici musical. Aquí, el ritme és la música. Stravinsky juga amb compassos canviants d'una mesura a l'altra, amb accentuacions imprevisibles, amb blocs sonors que es calcaven i es xoquen com a plaques tectòniques, i aquell acord famosíssim del segon compàs. 8 notes simultànies que creen una dissonància aspra, insolent, pertorbadora. Continua sent un dels instants més transgressors de tota la música del segle XX. Per presentar aquesta obra, avui hem escollit la versió d'Antal Dorati, al capdavant de la Minnesota Orquestra, enregistrada el 1955 per Mercury Living Presence.
Dorothy va néixer a Budapest el 1906 en un ambient musical que havia produït Bartók i Kodály. Va ser alumna de Bartók i tenia en el DNA una comprensió profunda dels ritmes irregulars i dels accents violents. Durant les seves dècades, al capdavant de diverses orquestrals nord-americanes, va construir una reputació sòlida i exigent. Dorothy no busca la gràcia ni l'elegància per sobre de tot. Busca la veritat de la partitura, la seva cruesa, la seva energia animal. L'enregistrament del Mercury Living Presence és, a més, un document extraordinari en si mateix. L'enginyer de so Wilma Cother Fine i el seu equip van apostar per una tècnica minimalista. Pocs micròfons, col·locació molt aturada, poc processament posterior, per captar l'orquestra tal com sonava a la sala. El resultat és un so que, malgrat els seus 70 anys, conserva una vitalitat i una immediatesa sorprenents. Les percussions colpegen amb una contundència gairebé física. Escoltar-ho amb uns bons auriculars és, en cert sentit, tornar a l'any 1913 i entendre per què aquella nit de París va sacsejar el món. Però prou paraules. La consagració no convida a la comoditat, convida a sentir. Comencem.

Acabem de sentir la consagració de la primavera d'Igor Stravinsky, la Minnesota Orquestra dirigida per Antal Doherty i la Mercury Living Presents en 1955. Hem sentit el com que és difícil de descriure en paraules i potser és bo que sigui així, perquè la consagració és d'aquelles obres que parlen directament al cos, no a la ment. Aquells ritmes irregulars, aquells accents que cauen quan menys t'ho esperes, aquella percussió que a vegades sembla un combat i a vegades una pulsació interior. Tot plegat crea una experiència que és gairebé física. Hem recorregut les dues parts de l'obra. En l'adoració de la Terra hem sentit com la música s'anava carregant d'una energia creixent, tribal, colpidora. El famós solo de fagot que obre l'obra en un enregistre agudíssim, gairebé irreconeixible. És com una veu que crida des d'un temps remot. A partir d'aquí, els ritmes s'han multiplicat, les harmonies s'han torçat, les melodies s'han fragmentat. Tot bategava amb una força primitiva, com si la terra mateixa respirés sota els peus. En el sacrifici, la música ha tornat més fosca, més ritual. La jove elegida, l'escollida per les forces ancestrals, ha ballat fins a l'extenuació. Aquell final, la dansa sagrada, és un dels moments de màxima tensió de tota la literatura simfònica. La música s'ha accelerat, els accents han tornat encara més imprevisibles i quan tot semblava que havia d'arribar a un punt de trencament, la jove ha caigut. L'orquestra s'ha callat i el silenci que ha vingut just després ha dit alguna cosa que les paraules no saben dir. Doherty i la Minnesota han servit tot això amb una precisió rítmica de cert i alhora amb una capacitat de deixar respirar els moments lírics. L'enregistrament de Mercury Living Presents ha posat a l'abast de les nostres orelles una nitidesa extraordinària. Cada capa de la música ha arribat amb una intensitat gairebé cinematogràfica. La primavera, al capdavall, no demana permís. Arriba, esclata, transforma, igual que aquesta música. Descansem un moment. Deixem el que acabem de sentir sedimenti. Perquè ara vindrà una obra molt diferent. L'Stravinsky de la maduresa americana, el de la guerra, el de la sinfonia, que ell mateix va anomenar la seva sinfonia de guerra. Un Stravinsky que ha deixat enrere els colors exuberants dels ballets i escriu amb una contenció que no fa menys impacte, sinó un de diferent. I això és la sinfonia en tres moviments, la tercera obra que sentirem avui. Hem sentit a l'Stravinsky jove i fulgurat de l'ocell de foc. Hem sentit a l'Stravinsky revolucionari i titànic de la consagració. Ara toca escoltar l'Stravinsky d'un altre temps i d'un altre món. El d'un home de 60 anys instal·lat a Hollywood mentre Europa s'esfondrà sota les bombes, que intenta trobar la manera que la seva música respongui al que el seu temps li demana. La sinfonia en tres moviments va ser composta entre 1942 i 1945. Stravinsky era a Amèrica, però Europa era el seu cap i el seu cor. Ell mateix va reconèixer més tard que certes imatges viscudes a través del cinema documental, els newsreels de guerra que es projectaven als cinemes nord-americans, li van deixar una empremta que es va filtrar inconscientment en la música. Al primer moment, va dir, li recordava certs moviments de tropes, el tercer evocava imatges de victòria, de llibertat recuperada, i el segon, un andante d'inquietud fràgil. Havia nascut d'una música que havia descrit per una escena de la cançó de Bernadette, el film que finalment va musicar Alfred Newman. No és una sinfonia programàtica en el sentit estricte. Stravinsky mai no va acceptar que les seves obres fossin llegides com a documents biogràfics o com a relats. Però hi ha en aquesta música un dinamisme aspre, una tensió rítmica impeclable, una violència continguda que no es pot explicar del tot sense el seu temps. L'estructura és clara. Tres moviments que trenquen amb la tradició clàssica de quatre. El primer, un allegro, una energia gairebé física, és un desplegament de forces, un mecanisme rítmic que no para mai, amb un piano solista que emergeix de l'orquestra com una veu independent, sovint discordant i poderosa. El moviment central, andante, és l'únic moment de quietud, un diàleg íntim entre l'arpa i la flauta que fa pensar en un respir enmig de la tempesta. I el final d'un vigor extraordinari culmina amb una fuga que s'obre cap a un final sorprenent i inevitable al mateix temps. L'obra va ser estrenada el 24 de gener de 1946 a Nova York amb la Filarmònica de Nova York sota la batuta del propi Stravinsky. L'acollida va ser positiva, tot i que alguns crítics van trobar l'obra massa aspra. El temps els ha desmentit. Per acompanyar-vos avui hem escollit una versió excepcional, Pierre Boulez,
al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, gravada al febrer de 1996 i editada per Deutsche Grammophon. Boulez, compositor, director intel·lectual, una de les figures més importants de la música del segle XX, va mantenir sempre una relació profunda i exigent amb Stravinsky. No era una relació de reverència passiva, era la relació entre dos creadors que es respecten precisament perquè saben fins a on arriba cada un. Boulez entra en la partitura de Stravinsky amb una lucidesa extraordinària. Sota la seva batuta, la Filarmònica de Berlín, un instrument orquestal d'una precisió i una riquesa sonora difícils d'igualar, desplega l'obra amb una nitidesa gairebé arquitectònica. Cada veu és al seu lloc, cada contrast dinàmic és deliberat. Boulez sap que Stravinsky és ell mateix prou dramàtic i que la tasca del director és deixar que la música parli sense interposicions. Com deia un dels solistes de la Berliner, Boulez ens feia veure la música des de dins, com si ens obrís una finestra a l'arquitectura secreta de la partitura. Stravinsky va escriure aquesta música en un temps de guerra, però la va escriure per a la pau que guanya un quan ha travessat la tempesta. Sentim, doncs, aquesta sinfonia en tres moviments, Pierre Boulez i la Deutsche Grammophon.

0: Acaba de sentir la sinfonia en tres moviments d'Igor Stravinsky, l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Pierre Boulez, amb el segell Deutsche Grammophon. Acaba de sentir l'Stravinsky de la maduresa, no l'Stravinsky del conte rus ni el de la cerimònia pagana, el de l'home que mira el món des de la distància de l'exili i reflecteix, amb fredor controlada, tota la tensió del seu temps. En el primer moviment hem sentit aquell allegro d'energia gairebé física, el piano emergint de l'orquestra com una veu discordant i poderosa, els ritmes que canviaven sense preavís, aquella maquinària rítmica impecable que Stravinsky va dir que li evocava moviments de tropes. Boulez i la Berliner han executat amb una precisió arquitectònica que permetia veure cada detall de la partitura. No hi havia res que s'esborrava en la massa, tot era transparent, llegible, viu. El segon moviment, aquell andante de quietud fràgil, ha sigut el contrapunt necessari. El diàleg entre l'arpa i la flauta, aquell respir enmig de la tempesta, amb una bellesa que no acabava d'estar tranquil·la, i batia sota la superfície una quietud latent. Boulez no l'amagava, sinó que la deixava sortir amb molta subtilesa. I el tercer moviment, la fuga central que ha creat aquell laberint de veus perseguint-se i enllaçant-se. La coda misteriosa que ens ha deixat un estat d'ambigüetat i profunditat. No ha sigut un final triomfal i simple. Stravinsky mai no és simple. Ha sigut un final que ens ha deixat pensant, que ens ha donat alguna cosa sense acabar-nos de dir exactament quina. Una dada que situa bé l'obra, Stravinsky la va compondre mentre escoltava els noticiaris de guerra als cinemes nord-americans. No volia fer música descriptiva, mai no la va voler, però la realitat s'escolta entre les notes i el que Boulez va aconseguir en aquesta versió és mostrar-nos dos plans alhora, l'arquitectura freda i la humanitat calenta que va darrere seu. I en la Sinfonia de Tres Moviments posem punt final al nostre itinerari d'avui. Tres obres d'un sol compositor, tres Stravinsky que en realitat eren sempre el mateix, el d'un home que no va parar mai de buscar, de reinventar-se, de sorprendre. Hem escoltat l'ocell de foc i el seu món de màgia i llum, dels contes que s'explicaven a vora del foc. Hem escoltat la consagració de la primavera i el seu impuls vital, primitiu, aquell cos de la vida que la Terra exigeix any rere any. I hem escoltat la sinfonia en tres moviments, la mirada d'un home madur i exiliat que observa la guerra des de la distància i la transforma en arquitectura sonora. Tres obres, tres mons, una solament. La d'un compositor que va canviar la història de la música no una vegada, sinó diverses. Deia Stravinsky que la música és incapaç d'expressar res per ella mateixa. Pot ser, però avui, en aquesta tarda compartida, alguna cosa ha passat entre nosaltres i aquestes notes, alguna cosa que no es pot explicar del tot en paraules, però que és, sens dubte, real. Gràcies per estar aquí, a Partitura de Tarda. Fins la propera. Com sempre, sigueu feliços. Ràdio Sant Boi.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: Ciudad Cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
5: Ràdio Sant Boi.
6: Més de 45 anys amb tu.
7: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Board to Be Bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to Be Bad with Nervous.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

Yeah.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdir i Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Més de 45 anys amb tu.
0: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: secrets. But there's probably just no need.
1: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

0: Poblejant.
1: Som a tot el país.
0: Poblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

to think of the right thing to say.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna Plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: Ràdio Sant Boi, local i en català.
1: Me gusta mi reggae.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.